0: vegada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
5: Mono mercanto, Antonio.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo. Ara, els diumenges, a les 10 de la nit. A ICAT.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...
4: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull...

la R són la família. M'ha confusió. Impressionat d'aquesta vida, jo sóc el dita, ronco de l'amor. El vent bufa fort, no sóc de mullar, però sento que sóc la cabra d'or. Paranoia, sentim pila, cura una pesa, però està feta a mida.

de tribuna. Bitch, spicy tuna. Estem picants, no deixem ni una engruna. Venim de la terra, sortim de la runa. I em fumo un trabuco mentre surt la lluna. Damn, sona easy. Però aquí a casa meva la festa és un vici. Per vicis cabrons que estan anant al govern, s'ho gasten en putes i ens posen en crisi.

0: Simplificat.
1: Desubicat.
2: Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

el deixo caure en ser sobre aquest terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt equidistant entre dogma i anarquia puc ser el punk i del porro i al mateix temps el policia. Hi ha una mani dins meu on reivindiquen a crits.

evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau.

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren? Mira, per què has arribat a aquesta hora?
2: El mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. És que em canso d'estar jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: No, digue-m'ho tu, perquè de veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: És el primer.
2: Clar, agafo el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur que...
2: T'ho juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale.
1: Ara miraré els
2: horaris. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

comencen per F, però no són fades. En Quick Kim, el petit Miki i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els Deaf Boys!

Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

iCat Weekend.

0: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre.
1: Ruta 66, a Ràdio Mollet, el dilluns a les 11 de la nit i en redifusió diumenge a les 8 del matí.
2: El món és digital. Cada setmana ens apropem a aquesta nova realitat a través d'entrevistes i tertúlies amb destacats especialistes, directius, emprenedors i usuaris de les noves tecnologies. Cada dimecres a les 6 de la tarda i en remissió divendres a 4:45.
3: De dilluns a divendres, entre les 9 i 11:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista. Posa't les piles. Remissió de 3 a 4:45 de la tarda.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: El POU,
1: un espai de contingut científic de divulgació que posa en valor la recerca i el coneixement.
2: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 2:15 del migdia, al 96.3 de la FM.
0: El POU.
3: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
4: Barreres fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero el dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Mollet.
0: Rock and Classics amb Esteve Llop.

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit i els diumenges de 10 a 12 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: Valors a l'alça. Reflexionen sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
1: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Ruta 66.
2: Hola, família, sóc en Pitu Dos Santos i això és la Ruta 66, un espai radiofònic de rock i country amb un munt de novetats i un cop d'ull als èxits del passat. Sigueu benvinguts i espero que disfruteu de la selecció musical d'aquesta setmana. Avui viatjarem des de la Gran Bretanya fins als Estats Units. Esteu preparats? Doncs vinga, som-hi! Comencem!
3: Ruta 66, el més nou. Novetats discogràfiques.

Too Dangerous és una de les noves cançons de Cheese Kane, una noia anglesa que practica el hard rock melòdic amb aires dels 80, tot i la seva joventut. Aquí a la Ruta 66 la seguim des del seu debut ara fa 4 anys. I ara arriba el seu tercer àlbum d'estudi. La següent que punxarem dona títol al disc, Reckless.

Long Gone és una composició dels anys 80 de Lou Gramm, ex-vocalista dels Foreigner, que va deixar durant dècades al calaix un munt de cançons. Ara, aquest 2026, l'ha recopilat i editat. Release It és el títol d'aquest treball, que inclou 10 tracks. En una d'elles participa Bevan Campbell, dels Def Leppard, la que s'anomena Young Love.

Die Your Mother Down, composició de Brian May per la seva banda Queen. D'això fa 50 anys. A Day in the Races, el cinquè àlbum de la banda anglesa, es va editar l'any 76. 10 cançons de hard rock, 5 van ser triades com a single. Com aquesta que va escriure el vocalista Freddie Mercury. Parlem de Somebody to Love.

0: Ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox.
1: Ruta 66.

One Vision. Continuem amb els aniversaris dels àlbums de la banda britànica Queen. Ens trobem a l'abril de l'any 1986. En aquest cas, ens trobem amb un disc que inclou pop rock, ideal per les emissores de freqüència modulada del moment. A dins trobem himnes com Friends Will Be Friends i la que dona títol a tot el registre, A Kind of Magic.

The Other Side of Blue. Ha tornat la cantautora de Kansas, Melissa Etheridge, la que vam d'escoltar a duet amb Chris Stapleton, un dels més destacats artistes de country blues. Rise és el títol del seu 17è àlbum d'estudi. La rockera s'acosta més al country rock i a l'americana en aquest treball, amb la producció de Shooter Jennings, fill del legendari Waylon. Anem per la segona de Melissa Etheridge, Been Alive.

I've Still Got You, des de Carolina del Nord, un dels referents de la música americana des de fa moltes dècades, Jim Lauderdale, amb un track que pertany al seu nou àlbum. I per acomiadar-nos, des de Nashville, Tennessee, una cançó de la ja veterana Ashley Monroe, que segueixo des dels seus inicis ara fa 20 anys. Amb la seva nova composició, I Hate Nashville, marxem. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies, en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu de Santos. Siau!

Benvinguts i benvingudes una setmana més aquí a la sintonia de Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM, el programa Aquell Any. Una hora on farem un repàs a èxits i números 1. Rebeu una salutació de qui us estarà acompanyant, en Josep Casasnovas. Comencem amb la música i ho fem amb Mon Laixado. És una cançó escrita pel multiinstrumentista britànic Mike Oldfield i llançada com a senzill el maig de 1983, inclosa a l'àlbum Crisis. Va ser interpretada per la vocalista escocesa Maggie Reilly. Fins ara ha estat el tema més exitós de Mike Oldfield, al costat de Tubular Bells. Escoltem Mon Laixado, Mike Oldfield.

Rafaela Maria Roberta Pelloni, coneguda amb el seu nom artístic com a Rafaela Carrà, va ser una cantautora, compositora, ballarina, coreògrafa i presentadora de televisió i actriu italiana. Escoltem un dels seus èxits de 1982, Que dolor.

Recordar-te que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà a l'apartat de programes pots recuperar el podcast i escoltar-lo sempre que vulguis. Don't Worry, Be Happy és el títol i la lletra principal d'una cançó del compositor nord-americà Bobby McFerrin. Va ser la primera cançó a capella en arribar al número 1 a la llista del Billboard Hot 100 als Estats Units, mantenint aquesta posició per dues setmanes al setembre de 1988. La cançó va ser enregistrada sense l'ús d'instruments musicals, utilitzant únicament una superposició de veus del mateix McFerrin. Escoltem Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy.

0: Aquell any, el programa que t'acompanya setmanalment fent un repàs a números 1 i èxits dels últims 40 anys. Continuem amb la música i ho fem amb Music. És el primer senzill del 8è àlbum d'estudi Music de la cantant pop nord-americana Madonna. També va ser publicat en format DVD el debut de Madonna en aquest format. La cançó immediatament es va col·locar en els primers jocs de les principals llistes de popularitat del món. A Alemanya la cançó va ser nominada per disc de l'any. Escoltem Madonna, Music.
1: Ride up on me, ride up on me. Me riding up on me, me feeling up on me.
2: Is you Madonna?
3: You my driver?
2: Is you Madonna? Your Babylons look less big than they do on the telly, but I still definitely would.
3: You wish.
2: I do, actually.
4: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Bon dia, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. La Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns de Mollet s'ha reunit amb l'Ajuntament per fixar les bases per la creació d'una comissió per l'erradicació de l'amiant. La comissió estarà integrada per representants del consistori dels partits polítics amb representació municipal de les entitats veïnals, del comerç local i també de les empreses. Erradicar l'amiant no és fàcil i té un cost important. Mollet ja compta amb un inventari dels equipaments públics on hi ha amiant. Ara, segons ha dit la presidenta de la Federació de l'Associació de Veïns i Veïnes de Mollet, Teresa Prades, l'important és conscienciar a la població.
1: Clar, això és complicadíssim, no? Vull dir, en els estaments públics, en els edificis públics, és fàcil perquè el cens està clar, no? Tothom sap el que hi ha. En canvi, fer un cens de les cases privades o escoles o empreses que tenen amiant, això ja és més complicat i requereix també una feina primer de conscienciació de la població. I llavors també és una feina d'anar detectant a veure quins edificis s'ha de canviar aquest amiant.
0: La reunió sostinguda aquesta setmana entre el consistori i la Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns va comptar amb l'assessorament d'un representant de la Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya. Teresa Prades ha reconegut que Mollet va un pas endavant en la erradicació de l'amiant respecte d'altres poblacions. I també us informem que el Consell de l'Adolescència Municipal continua prenent forma. Des de la seva aprovació el passat mes de març, la regidoria de Joventut ha estat treballant aquests mesos en un consell que posa els adolescents al centre. Al llarg d'aquesta setmana s'han estat duent a terme eleccions als instituts de secundària de Mollet per escollir les persones representants de l'òrgan de participació. Després d'aquests processos ja han estat escollits dos representants de cada centre i Marina Escribano, regidora de Joventut a Mollet, ha valorat molt positivament el procés. Així doncs, després d'haver escollit els representants dels instituts, només queda designar els membres de les entitats juvenils i també del punt jove. Ara la idea és constituir el Consell de l'Adolescència Municipal aquest 30 de juny i començar a treballar de cara al setembre. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Les Portes de Troia és un espai de divulgació històrica. Els qui fan el programa el defineixen així. Ens agrada viure i explicar la història en primera persona.
1: A Les Portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
0: El passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó que explica la nostra realitat quotidiana. Per això fem història i parlem de la història.
2: A Les Portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit i redifusió dissabte a la mateixa hora.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Després de la pausa continuem amb la música al 96.3 de la FM, el programa Aquell Any, fent un repàs a èxits i números 1 dels darrers 40 anys. Rep una salutació de qui t'acompanya, en Josep Casasnovas. Comencem aquesta segona part amb el tema Hairston. És una cançó escrita per Michael Jackson del seu àlbum History. El senzill va vendre més de 3,5 milions de còpies a tot el món. Va ser número 1 a les llistes del Regne Unit durant 6 setmanes, sent el senzill de Jackson amb major èxit en aquest país, amb 1 milió de còpies venudes. Va ser el quart senzill més venut en la seva carrera, malgrat que no va ser llançat al seu país, als Estats Units. Escoltem Michael Jackson, Hair Song.

Yo mimé contigo és el desè àlbum del cantautor espanyol Joaquín Sabina, posat a la venda el 1996 i del qual se'n van vendre 200.000 còpies. Com en el seu treball anterior, es tracta d'un disc de col·laboracions on s'interpreten una gran varietat de gèneres musicals. Escoltem a Joaquín Sabina, Contigo.

0: morirme contigo si te matas y matarme.
1: Seguim a la sintonia de Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, al programa Aquell Any. I recordar-te que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà, a l'apartat de programes, pots escoltar i descarregar-te sempre que vulguis el programa. Chandelier és una cançó interpretada per la cantant i compositora australiana Sia, llançada com a primer senzill del seu sisè àlbum d'estudi, Mil Force of Fear. Chandelier és la primera cançó de la cantant a aparèixer a la llista Billboard Hot 100, debutant al lloc 75 i 100 al 8 de la seva millor posició. Sia va obtenir 4 nominacions al 57a edició dels Premis Grammy. Escoltem Sia, Chandelier.

Waka Waka, això és Àfrica, és una cançó interpretada per la cantant colombiana Shakira en col·laboració del grup sud-africà Freshly Grown. Va ser escollida per la FIFA com la cançó oficial de la Copa Mundial de Futbol del 2010, celebrada aquell any a Sud-àfrica. Tots els beneficis generats per la cançó es van destinar a la campanya benèfica de la FIFA. Escoltem Waka Waka, això és Àfrica, Shakira.

Per avui marxem, rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant, en Josep Casasnovas, aquí a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, el programa Aquell Any. When We Dance és una cançó del músic anglès Sting. Va ser llançat com a senzill el 1994 i és un dels dos temes nous inclosos al seu primer àlbum de grans èxits, Fields of Good, The Best of Sting, 1984-1994, juntament amb This Cowboy Song. La cançó es va convertir en l'únic top 10 de Sting al Regne Unit i va arribar al top 40 en altres 5 països. Marxem amb Sting i When We Dance. Que tingueu molt bona setmana.

0: Comencem una nova entrega de la Xova en sèrie, l'espai de sèries d'Ho Oblida Ràdio. Ivan Usson, Sergi Iu, bon dia.
1: Hola, bon és.
0: Què tal?
2: Bé.
1: Sí, anem fent.
0: Actualitat, avui, què tenim?
1: A veure, mira, jo tinc una actualitat que ja la vaig apuntar fa uns dies aquí al guió, perquè ja ho vaig sentir, i s'ha anat actualitzant, han anat passant més coses. Hi ha hagut controvèrsia amb Tom Hardy, vale? Perquè l'han acomiadat de Mobland. En principi aquesta era la notícia, que havia estat acomiadat tras el rodatge de la segona temporada, bueno, per certs conflictes interns i, segons diuen, indisciplina durant el rodatge. Es veu que arribava quan li sortia de les pilotes.
0: Mira, això va passar una temporada amb el Barça fins que va arribar el Pep Guardiola.
2: molt bon exemple, Ronaldinho i companyia.
0: Perdó.
1: Bé, això, detalls filtrats mencionaven enfrontaments entre Hardy i els productors, així com tensions amb companys de repartiment com a Helen Mirren, qui va negar públicament qualsevol tipus de conflicte.
2: Ah, aquesta sèrie la miro jo.
1: Molt plan.
2: És veritat, amb el Pierce Brosnan.
1: Claro, Tierra de Mafiosos.
2: Ah, i és sobre aquesta sèrie?
1: Sí, senyor.
2: On arriba tard?
1: Sí, bueno, senyor.
2: Ho fa molt bé, pot arribar a l'hora que vulguis.
1: Doncs això, resulta que al final no l'han acomiadat, sinó que estarien en negociacions amb Tom Hardy per veure si al final participe o no participe en la tercera temporada, que ens havien dit la setmana passada que estava totalment acomiadat i ja està.
2: És veritat que és una sèrie on Tom Hardy pot morir en qualsevol moment.
1: Llavors era una bona excusa, no?
2: Vull dir, poden tenir-ho fàcil a nivell narratiu, és veritat que és un dels protagonistes, llavors ja es dona el tom, però és una sèrie on pot morir tothom en qualsevol moment.
1: Doncs això, tant, imagino que potser podria ser una mena de toc d'atenció cap a Tom Hardy, en plan de, bueno, estigues tranquil, perquè aquí ningú és prescindible. Resulta que al final sí que ho és, o sigui, no, perdó, prescindible, no imprescindible, no?
2: Imprescindible.
1: Resulta que al final sí que ho és, perquè doncs això, no només no ha estat acomiadat, sinó que actualment estan en negociacions amb la producció per assegurar la seva participació a la tercera temporada.
2: Tercera temporada, però encara hem de fer la segona.
1: Clar, la segona és la que estem parlant ara, que s'ha acabat el rodatge i ha sorgit tota aquesta mandanga.
2: Han fet la primera, està molt bé aquesta sèrie. Gangsters, traïcions, sang, fetge, cops de puny, drogues, pistoles, etcètera.
1: En fi, es diu Tierra de Mafiosos en castellà, vull dir...
2: Està molt bé. I ho fan molt bé, tant Helen Mirren com Pierce Brosnan, com el Tom Hardy i el secundari. Està molt bé aquesta sèrie, la veritat.
0: Molt bé.
1: Pues fixa't si ho fan bé, que no es note... Que no es porten gens bé.
2: Això no ho diu, això?
1: Bueno, ha dit que tenien problemes amb Helen Mirren i amb Pierce Brosnan.
2: Bueno, no recordo si els tres acaben vius la primera temporada. Mira que...
1: Han sortit a la segona, els tots tres.
2: Ah, sí?
1: Que...
2: Llavors sí.
1: Pot ser flashbacks, com Berlín, no?
2: Però, que bé.
0: Molt bé.
1: Pues re, fins aquí, pues, la meva actualitat.
0: Pues mira, jo sí... Bueno, no és actualitat. Estic mirant? Absentia, amb Estan a Càtic. És una sèrie de fa anys que s'ha incorporat a la Netflix. Estan a Càtic és la de Castle.
1: Sí, senyor.
0: I... Uah! Déu-n'hi-do, o sigui, està molt bé.
1: Està molt bé?
0: És bastant una mica així com psicològica, però xula, m'agrada.
2: Molt bé.
1: Jo estic mirant Eufòria, la sèrie d'HBO, no el programa de televisió.
0: Ja, com va ser la meva resposta?
1: És que el Sergi m'ha dit el mateix.
2: Jo li vaig dir, quina eufòria? Quina eufòria, exacte.
1: I la veritat és que estic absolutament enlluernat per la cinematografia que té aquesta sèrie. En si, no us enganyaré, és un culebrot d'adolescents que tots els actors tenen 35 anys, però, i amb les trames típiques, també t'he dit, d'un drama adolescent. Completament irrealistes, fantasioses...
2: Zendaya en té 29, d'anys.
1: Plenes de sexe i droga... Sí, bueno, dic 35 com una mena d'exageració.
2: Ah, no, bueno, és que Rosalía sí que els té, segurament.
1: No, la Rosalía tampoc, crec que també té 30 i pocs. Però, bueno, doncs això...
2: 33.
1: M'està agradant bastant tota la part audiovisual i, evidentment, la trama és una bogeria enganxa, perquè sí, perquè cada capítol fot 5 voltes, llavors és inevitable seguir mirant-la, però bueno, farem el veredicte quan acabem la tercera temporada.
2: Partint d'aquesta actualitat, que és el que mirem,
0: sí.
1: Sí.
2: Jo he vist, com es diu aquesta de la Victoria Martín?
1: Alguien tiene que morir.
2: Se tiene que morir, pues tiene que morir mucha gente. La vaig veure la setmana passada.
1: Què tal?
2: Li va agradar més amb qui la vaig veure que a mi.
1: Es veia venir.
2: Com era per veure, també perquè s'havia llegit el llibre. I hem vist els dos capítols, cada divendres hi ha un capítol nou, de La Balear.
1: Ah, sí?
2: Uah, que bon és.
1: Sí?
2: Molt bé. Molt bé, a part el fet de que és una història real i que el director i creador és qui ha viscut aquesta història, doncs també li dona un punt de més. Enric Auqué ho fa molt bé, Maria Rodríguez ho fa molt bé.
1: No hi havia cap dubte.
2: Sergi López, que jo he dit més d'un cop que no és fruit de la meva devoció, doncs ho fa normal. I pinte a que serà dureta, però molt bé. La veritat és que la recomano pels que tinguin HBO, és una bona sèrie, i que això està molt bé sempre. Versió original, HBO,
1: en català.
2: Això també està molt bé, perquè recordo que automàticament i vaig confirmar que la sèrie és en català, per tant, HBO i català, fantàstic, tot el que sigui en català en aquestes plataformes, benvingut serà.
0: I tant.
2: Molt bé, vis. Doncs això.
0: Doncs avui toque estrenes aquesta primera quinzena del mes.
2: Perdona, al ser en català no li diré rabalear, li diré rabalejar.
1: Mira, li podien haver dit així des del principi.
2: Sí, crec que en català sí que se l'ha nombrat com a rabalejar.
1: Sí.
2: Per tant, ara ho confirmo, rabalear és en català, en castellà.
1: Amb els companys d'un altre programa ho vam comentar i el guió sí que recordo que podem rabalejar.
2: És de la casa, l'altre programa, se'l pot citar per
1: perfectament. Bueno, sí, aquí a l'oest.
2: Rabalejar, però rabalear en castellà.
0: No he sentit mai rabalear.
2: Bueno,
1: pues de Raval,
2: és, clar,
1: no?
2: És de Raval.
1: Com el participi de Raval, no sé si
2: sí,
1: és el participi.
2: No, seria l'infinitiu.
1: L'infinitiu. És que estic molt cansat.
2: Rabalear, rabaleant, rabaleat. No? Seria participi del gerundi. Les tres coses. Això és primer de primària. Dit això, la recomanem molt profundament. Té un 7,7 a IMDB, cosa que no està fent malament. I un 3,1 a... Sense cine, pel que vaig aquí. I també et diré que aquí diu a internet que es pot veure tant a Movistar com a Amazon Prime. No es pot veure ni en un lloc ni en un altre perquè és HBO.
1: No,
2: no sé
1: però,
2: per què ho diu, això.
1: No, ho diu, imagino, perquè a Prime fan la típica de compra esta sèrie o alquila esta sèrie.
2: Ah, i a Movistar pots entrar...
1: I a Movistar, de... com que estan tenen ara aquest conveni
2: no
1: amb HBO...
2: No creus que seria més fàcil que fiquessin també HBO, que és lo bàsic?
1: Que de fet és on s'emet, no? Que és els creadors de la sèrie i tal.
2: En fi...
0: Molt bé, doncs com dèiem, avui toca primera escena de la primera quinzena de juny i comencem amb una sèrie que arriba a Sky Showtime i és Trio.
3: Hej allihopa, Felix Hammar heter jag.
4: Rebecca Harper heter jag.
5: Jag heter Sötman Teus. Vi är med i Sky Showtimes nya dramaserie Trion.
3: Se trailern här.
4: Jag tror du kände mina föräldrar.
6: Hugo.
4: Jag vet.
6: Det var så länge sedan vi kände varandra. Jag vet inte hur mycket jag minns.
4: Hur fungerar den? Trio.
7: Hörrni, det här är Hugo. Vår nya inneboende.
8: Ja, det sitter jag.
7: Här är Tora.
8: Du är inte så romantisk av dig, va?
5: Jag tycker nog att den olyckliga kärleken är den mest romantiska.
8: Jaså? Hur då?
5: Den slutar aldrig längre.
1: Oj!
0: Quan Lugo, ja en la seva edat adulta, és abordat per la filla dels seus dos grans amors de la seva infància, es veu immediatament transportat 20 anys enrere, en l'època en la qual, a punt de començar el seu primer any d'universitat, es va mudar a Estocolm per viure amb la família Stiller. Allà va conèixer Zora Stiller i el seu company inseparable i ocasional amant, l'August, i es va veure envoltat en una dinàmica complexa i apassionada que canvia el... Què rius? Ah...
1: Que estàvem molt seriosos, eh?
0: Que canvia el rumb de la seva vida per sempre. Dues dècades després, Lugo continua atormentat per al passat. S'atrevirà, per fi, a recuperar tot el que va perdre?
1: Ah?
0: Una mica...
1: Doncs mireu la sèrie o sabreu?
0: Una mica massa condescendent, eh? Aquesta no tenim tràiler, però a MSC arriba Xasloca Ciegas. És una miniserie holandesa dramàtica que segueix el treball de la unitat d'escoltes telefòniques de la policia de Rotterdam, a la que s'incorpora un nou agent, un home sec, amb una habilitat superlativa per percebre i interpretar sons. La producció, que està inspirada en fets reals, està protagonitzada per Bert, això no ho sé dir, actor que va perdre quasi el 100% de la visió quan tenia només 26 anys.
2: Kelterman's seria.
0: Kelterman's.
1: Oh, mira.
0: Molt bé. També arriba a Filmin l'orquestra.
9: Wow, tema. Hamagot. Det lyder helvede til. Jeg tror, vi skal være glade for, at Beethoven har været død i 200 år. Ellers var han sgu da død en gang til.
10: Det er jo lidt af en vipserede, du stikker hånden i.
11: Hey, have you ever played your cello naked?
12: No.
13: Nogle af verdens bedste musikere, men det er også guldhørende erotiske narcissister. Der skal underordne sig et fællesskab, og det skal du hjælpe dem med.
14: Jeg skal gøre mit bedste. Gør du det billede med hjemme i Gokkebogen, eller hvad?
15: Nu skal jeg altså lige igennem her.
16: Bo vil være først klarinet, så derfor han gør alt, hvad han kan for at få mig i miskredit.
17: Han har fucking brækket min mund.
18: Jeg har ikke slået dig. Du er bare et kæmpestort pikhoved.
19: I min datters klasse, der har de, hvad de kalder en pytkasse. Han havde simpelthen ingen respekt for mig overhovedet.
20: Bare rolig, skat. Du skal nok lære det.
0: En aquest cas és la segona temporada del gran èxit de la televisió danesa que posa contra les cordes la priori seria apacible univers de la música clàssica de primer nivell. Una tragicomèdia firmada pel creador de Borgen i plegada de crescendos alegros, però sobretot vibratos.
1: Oh, que ben portat això.
2: Sona ben clarinets, no,
0: A mi Borgen, reconec que em va costar. És a dir, és molt bona sèrie, però em va costar. Però...
1: Ah, sí?
0: A mi va costar.
1: Que és espessota o què?
0: Bueno, no, perquè no m'agrada... O sigui, no estem acostumats a aquest tipus de política aquí. Em va ser una superavorrida. Però
2: A mi sí m'agrada.
0: No, a veure, que la sèrie en si està bé, però bueno, falta ritme. I això, si això ho portes a la música clàssica, tu, Ivan, que tens problemes per dormir, si això t'ho poses,
1: no.
0: Aniràs, vamos. En 10 minuts t'hauràs de dormir.
1: Dormiria millor que mirant Eufòria, ja t'ho dic ara.
2: Orquestra Simfònica de Copenhague, eh? Molt bé.
0: Sí, sí, sí. Una altra sèrie, en aquest cas arriba a Disney Plus, No aptos para el trabajo.
21: Es mi primer día de trabajo y he decidido que hoy es mi día alfa. ¿Tú qué? Sí, ¿has visto El lobo de Wall Street?
22: La nueva. Ven aquí.
21: Tengo que dar una buena impresión.
22: ¿Alguno de vosotros, expertos en consumo, sabe qué es Yarn Barn?
21: ¿Hace manualidades?
22: ¿Tengo pinta de que me gusten?
21: No.
22: Correcto.
21: Ahora eres la asistente de una estilista de famosos.
22: ¿Me mirabas el culo?
21: ¿Qué? No.
22: Qué pena.
21: Es por el acoso sexual. Nada de toqueteos. Vale, ahora fírmame esto o estás despedida. Muy bien.
0: És una comèdia de 3 episodis seguits de 2 nous cada setmana per completar. És a dir, no.
2: S'estrena amb 3 episodis de cop i a partir d'aquí 2 cada setmana.
0: Per completar la temporada. La història gira al voltant de 5 veinteanyeros obsessionats amb la seva feina que lluiten per arribar a l'èxit professional i els queda... I si els queda temps, la felicitat personal en el barri més glamurós de Manhattan. Ànims, bona sort.
1: Mindy Kaling, que ara li deia el Sergi, és la Kelly Kapoor de The Office.
2: He fet números, 9 capítols d'aquesta temporada.
0: Perquè
2: són 3 aquesta setmana, més 2, 5, més 2, 7, més 2, el 23, 9.
0: Està bé.
1: Perfecte.
0: A veure, que pot estar... O sigui, no està mal, la trama, no està malament. Però depèn de com l'enfoques, no sé.
2: És n'ha fet diverses ja de sèries, la Mindy Kaling, aquesta.
1: Sí, no, però aquí l'està fent com a creadora i com a guionista.
2: N'ha creat més d'una.
1: Sí, segurament. I de fet, a The Office era guionista també amb el Vijay Novak.
2: Tots anaven tornant, no?
1: Bueno, no, hi havia part del cas que eren guionistes amb aquesta sèrie.
0: Molt bé.
2: Estic a punt d'acabar la temporada 7 de The Office, per cert.
1: Ai, doncs pues ja...
2: Sí, ja em vaig menjar l'espoiler. Acaba la temporada aquesta amb el Mike fora, no?
1: Sí, correcte.
2: N'hi ha 9.
0: Bueno, va.
2: Ja està, això ja està fet.
0: Con la vall.
2: Sí.
0: És que Showtime arriba Morfeo.
23: Mi brot no és líder. És a mi teu. Musíš sprovádzić ciało i urządzić pogrzeb.
24: Jestem adwokatem, a nie bandytą. Wiesz, że nie chcę mieć z tym nic wspólnego.
25: Bańka to za ciało. A za straty moralne.
0: En aquest cas és una sèrie de 7 capítols que segueix la història de Piotr Leyer, un advocat que, després d'un gir tràgic del seu destí, es converteix en el líder d'una banda criminal. Quan assumeix el control del grup de crim organitzat que anteriorment dirigia el seu germà i abans el seu pare, aviat queda clar que el jove Leyer, per sorpresa de tothom, encaixa sorprenentment bé en el brutal món del crim. Un marit i pare aparentment correcte, corrent, que es torna cada vegada més eficaç en el seu nou paper, creuant cada vegada més i més els límits. Bueno,
2: no estava escoltant.
0: Jo em pensava que anava per un altre lloc, lo de Morfeo, però no sé.
2: De pels somnis i la son,
0: sí,
2: i tal i qual.
0: Sí, Netflix, no, què truc?
1: Que escoltàveu el sueño de Morfeo, vosaltres,
0: sí,
1: o què?
0: Sí, jo sí.
2: Però Morfeo no és el dels somnis.
1: Sí, però...
0: Ja no sé. Un déu, eh?
2: Claro, no? I tu per on l'enganxaves, aquesta sèrie?
0: No ho sé, o sigui, m'esperava algo diferent. Com ah. És per l'amor.
2: Ah.
0: Potser estic confonent déus.
2: Morfeo, Morfeo també era el de Matrix.
1: Sí, és veritat, és veritat.
2: No, no, segur el de
1: les,
2: era el del son.
1: Era el de les pastilles, no? El que oferia les pastilles.
0: Sí, sí, és el del son, és el del son.
2: Claro, és veritat, fas una secció de mitologia.
0: El Benet em matarà.
1: Més sèries.
0: A Netflix, vinga, a Netflix
2: arriba. Què és la mitologia, si no sèries d'aquella època?
1: Home, pues...
0: Hosti, no.
2: No és una bona comparativa?
1: No.
0: No.
1: Home, jo crec que sí. La literatura d'aquella època, bueno...
2: Jo crec que
0: home, a veure...
2: Partint de base que llavors no hi havia sèries ni pel·lícules...
0: No distret,
2: era un punt d'entreteniment...
0: Sí, sí, això és veritat.
2: Era l'entreteniment de l'època posterior.
0: El que passa és que se'ls anava una mica, perquè tot era sexe o assassinats.
2: Bueno, si bueno, te'n vas a mirar animes exacte. I coses d'aquestes,
1: no,
2: també
1: no,
2: se'n poden
1: anar... No, cal que te'n vagis a mirar animes. Tu obres Netflix i és el que te trobes, eh?
2: Molt jo bé, també el mirant... generalisme derivant.
1: Jo que estic, però... jo que estic mirant Eufòria no hi ha una altra cosa.
2: Però crec que la comparativa se pot entendre,
0: sí,
2: la que he fet.
0: Sí. Sí.
2: De fet, poques sèries se fan a partir de mitologia, mira què et dic.
0: És veritat.
2: Crec que cada història de la mitologia té una sèrie 100%.
0: Sí, això és veritat, això és veritat. Doncs a Netflix el que arriba és El Testigo.
3: How's Alex doing, Andre?
4: Has Alex spoken yet?
6: If Alex is the only witness, he's in danger.
7: He'll be safe here.
6: And am I supposed to just trust you?
4: We interviewed the boy, yeah?
6: Do you remember what the bad man was doing?
4: I need to take him somewhere where they don't know who he is.
3: You lost her too, Andre.
0: La parella de l'assassinada Rachel Nickel intenta protegir el seu fill de 2 anys, l'únic testimoni del crim durant una investigació repleta d'errors en tota la història, en aquesta història basada en fets reals.
2: Vale.
0: Pot estar bé.
2: Pot estar bé. Però és Netflix i només hi ha sexe, segons Arriban.
0: Home, jo crec que...
1: I crimen hi ha, i assassinats, i això és l'únic testigo del crimen. Una investigació repleta d'errores. Netflix?
2: D'errores i de sexe.
1: Seguim.
0: Escolta,
1: no tanquis sèries, eh? O sigui, no tanquis portes, perquè...
2: No.
1: Amb aquestes sèries detectives que es de tant en quant...
2: I menys quan es parla de sexe.
1: No, ara.
0: Vinga, va. Apple TV, arriba Cape Fear.
8: Max Cady was released from prison. What does that have to do with us?
12: He's been locked up 17 years for a murder he didn't do.
26: You were his lawyer, right?
27: I had a good life once, too.
28: Are you afraid of me?
8: Why would I be afraid of you? Is there any way Max could know about what we did?
27: Speak of the devil.
0: És una sèrie inspirada en la pel·lícula del 1998 dirigida per Martin Scorsese i produïda per Steven Spielberg que s'aproxima a la tormenta pels advocats Anna i Tom, un matrimoni feliç, quan el Max Cady, que és el Javier Bardem, el celebra suïcidi, el que ells mateixos van enviar a la presó, surt al carrer en recerca de venjança.
2: És veritat que em sona haver-la vist d'aquesta sèrie anunciada.
1: Apple TV, eh?
0: Sí.
2: Molt bé, sempre està bé, Apple TV.
1: Bueno, jo quan destaco el nom de la plataforma és perquè...
0: Ah, perquè t'agrada.
1: Perquè és un segell de qualitat.
0: O sigui, tu consideres que Netflix no és un segell de qualitat?
1: Penso, o sigui, a veure, com definir-ho, això? Penso que el volum és molt més gran que la qualitat. Quan penso que amb altres plataformes no és així. Per exemple, Apple TV prioritza la qualitat per sobre del volum. Si hi ha mesos que no d'estrenar res perquè no té res, doncs no ho estrena.
2: Això no vol dir que la quantitat de Netflix també tingui coses
1: de
2: molta qualitat.
1: Només estic parlant de volum, correcte. Uh-huh. Només estic parlant que és molt més fàcil entrar a HBO i encertar-la que entrar a Netflix i encertar-la. En aquest sentit, amb el meu gust, eh?
2: Sí, està bé.
0: Sí, sí, no, això és veritat. A Netflix, doncs, el que arriba és a Si aprenderás.
2: Oh. Ah, no.
29: Soy de la Oficina de Protección de Derechos Educativos. Mi nombre es Nahayin.
30: Atención, estudiantes, estas son las nuevas directivas.
31: Hay que enseñarles respeto. Los móviles, las drogas y hasta bandas de crimen organizado.
29: Puede estar tranquilo. La OPDE siempre lo protegerá.
5: No se posiciona del lado de nadie que no sea la víctima. Con la educación no se juega. Para ello la OPDE...
7: A ver, un segundo.
5: Jamás descansará.
9: Como inspector de la oficina...
0: Uns inspectors insòlids entren en escena als col·legis amb leccions dures de les quals que no apareixen als llibres de text per acabar amb les reiterades faltes de respecte.
2: Vaja, no faré cap comentari al voltant de...
0: No, però què pugui passar?
2: Per això. Però me passen coses que al meu cap són divertides, però que no ho diré, perquè ningú s'ofengui.
0: A Movistar Plus, arriba Dear England.
10: Dear England... What I want to speak about is much bigger than football.
11: Gareth Southgate, the whole of England is with you.
13: Gareth, a simple question, really. Do you think you're up to this?
14: England manager, who'd want to take on this poison chalice?
15: Everyone thinks that footballers are overconfident, arrogant. They're afraid.
10: Come help fix England with me.
16: This is Dr. Pip McGrange. She's a psychologist.
0: A veure, aquesta va com de futbol, no? Més o menys.
1: Com de futbol,
2: a veure, tampoc cal que la menyspreïs d'aquesta manera. Vol dir, va com de futbol. Llegeix com has llegit pues les altres, no va, normalitat.
1: Que no va ni de sexe ni d'assassinat.
2: Però abans no has dit, aquesta va com d'advocats. Llegeix com has llegit les altres, macho. Vinga, llegeix. Anglaterra, què més? Llegeixo bé.
0: Bressol del futbol.
2: Anglaterra. Ojo. Comences dient Anglaterra, Anglaterra, no Anglaterra.
0: Bressol del futbol, arrastre dècades de derrotes que pesen com una llosa nacional.
2: Molt bé.
0: Quan Gareth Southgate...
2: Va ser seleccionador fa uns anys.
0: Ah, molt bé. Un home marcat per l'error més dolorós de la seva carrera, assumeix el lideratge de l'equip, s'enfronta a un repte que va més enllà de la gespa, reconstruir la identitat emocional de tota una selecció. Lluny d'imposar autoritat, Southgate proposa una cosa radical en el món de l'esport d'elit, mirar cap a dins, afrontar les pors, sanar les ferides i canviar la cultura del vestidor. Però en un país obsessionat per guanyar, hi ha espai per la vulnerabilitat. Hòstia, pues poca broma, eh?
1: Ei!
2: L'idea, Ivan, que no entenc... clar, no tenim quan s'ha emès o s'emet, però no entenc ara aquesta sèrie, bàsicament perquè estem a...
1: Previ al Mundial.
2: En el moment en què estem enregistrant aquesta secció, doncs estem a dies de que comenci el Mundial, on Gareth Southgate ja no és seleccionador d'Anglaterra, i on Anglaterra pot estar dins de les 7 millors seleccions d'aquest Mundial. Llavors no me desquadre ara aquesta sèrie, la veritat, perquè trobo que és... Bueno,
1: bueno.
2: Que no serà una imatge positiva cap a la selecció i cap a la figura o de tot el que va passar.
1: Això és el que passa, que me dona la sensació que aquesta és una d'aquelles sèries que es van fer pensant en l'actualitat. I com que les produccions a dia d'avui...
2: No, però fa temps, que Gareth Southgate no és el seleccionador d'Anglaterra. O sigui que... Per això me sorprèn. Pues ara t'ho confirmaré.
1: 3-4 anys, pot ser?
2: No,
1: o...
2: menys. Però Tuchel no fa tant que és el seleccionador d'Anglaterra. Però ara us ho confirmo.
1: Vale, por re. Ja t'he dit que passa molt a moltes sèries que planegen capítols perquè siguessin d'actualitat, perquè es van estar escrits quan podien ser un episodi d'actualitat, després arriba 9 mesos, un any tard, i dius, vale. Molts episodis de Covid va passar això, eh?
0: Ah, ja.
2: Des del 2025 que Tuchel és el seleccionador d'Anglaterra.
0: Ah, molt bé, fa un any.
2: Fa un any.
1: Pues és possible que entres amb aquestes dates, no?
2: Clar, però no, me sorprèn emetre-la ara.
1: Si la tens en un calaix, l'has d'amortitzar d'alguna manera.
2: No, però fa un mes endarrere, però ara enmig del Mundial, no m'acaba de quadrar, no passa res.
1: Això ho faran els anglesos.
2: Sí, i tant, problema seu.
0: Sí, sí. Doncs una altra sèrie, en aquest cas a 3Play, arriba 33 dies i és una sèrie de Carles Porta.
17: Yo he fracasado en todo lo que me he propuesto. La única vez que a mí me ha salido algo bien fue esa vez.
28: Oye, perdona. De puta madre, duende, de puta madre, estamos fuera.
31: Tu nuevo compañero.
32: Yo soy Mateo Calatrava.
33: Prieto cuidaba a Calatrava como si fuera su hermano gemelo.
34: O le devuelves el libro, te lo comes.
35: Tienes que aprender a defenderte.
36: A mí se me apagan los tíos, yo no tengo fuerza ya.
37: Tú tienes fuerza, yo te la doy.
38: Voy a sacarte de aquí, no tengo todo pensado.
39: ¿Juntaron a un asesino con un ladrón de poca monta?
40: Calatrava no mataría ni a una mosca.
41: Los remordimientos...
0: Juan José Prieto i Mateo Calatrava són els dos protagonistes d'una fuga trepidant que va mantenir en alerta tota la policia autonòmica de Catalunya. durant els 33 dies que van resistir acorralats a la serra fins a la seva detenció. Dos presos fugitius que a l'octubre del 2001 van escapar de la presó de Lleida amb un pla dissenyat durant mesos que va aconseguir activar tots els cossos de seguretat de l'Estat i mantenir alerta la població. Després diuen que Lleida no ho fa sempre.
1: Per què et fas endarrere així?
2: No, que se li està acabant l'aire.
0: La sèrie recrea la fuga inspirada en la real, posant el focus en l'equip d'investigació dels Mossos i en els propis fugats a la que als quals se'ls complica el pla i han d'improvisar.
1: Pues escolta,
2: aquí no has dit aquella de la presó.
0: Ai, per favor.
2: Això va de la tal de tal de la presó. Claro. Mame.
0: Tenim una...
2: Pell molt fina.
0: Sí.
1: És el José Manuel Poga, aquest, del que estàvem parlant, o no? Sí. M'estic confonent, sí, l'actor aquest que t'estava dient.
0: Sí.
2: Lo que no sé si fa no sé si fa Juan José Priada, no sé si és ell o no, el que comentàvem.
1: José, bueno, en fin, és que és igual, és que ja no sé si dir-ho o no. És aquell boig que sortia a la Casa de Papel, que també tenia nom de ciutat, però que era policia, que era el Gandia.
2: Sí, sí, correcte, correcte.
1: Policia o militar o alguna cosa així, li mana l'olla.
2: Sí, sí, sí. Què tal? Tenim ganes de veure-la, aquesta? O normal?
1: No. Jo el tràiler...
2: Perquè parla de la de casa nostra.
1: I ens toca prop, sí. Però jo he vist el tràiler i fa bona pinta.
0: Sí?
1: Sí.
2: Jo, de moment, a hores d'ara, dia d'avui, no estic motivat per...
0: Això, si no descarto que... No m'agradi.
2: No descarto que en algun moment... Entenc que estava realitzada amb una ficció pura i dura, eh? O sigui, no és ni una docu-sèrie, ni...
0: No, si diu... Carles Porta, algun toc seu hi posarà.
1: Evidentment, i diu basada en la història real de fuga de dos presos, vull dir.
2: Però vull dir que hi haurà ficció, en ficció ben entesa, eh?
1: Sí,
0: sí, sí. Sí.
2: Vale, bueno, veurem la repercussió que en té.
0: Veurem. Més sèries que repassem sense tràiler. Veteranos contra el crimen, arriba a Cosmo. El vampiro, arriba el vampiro L...
1: El vampiro l'Estat.
0: Ah, es diu així. Ah, vale. El vampiro l'Estat. Arriba a AMC Plus, a Liz i Steve a Disney Plus, El juego de l'assassino a Filmin, Every Year After Amazon vale. Prime Video, Las dos caras de la ley a Netflix, Hit Viral a Netflix, El inmortal a Movistar.
1: Aquesta em parla molt bé, eh? És molt xula, és la tercera temporada ja.
0: Dulces Magnolias a Netflix, aquesta també em sembla que ja porta algunes temporades. Ligas, sí. A Sky Showtime, Atasco a Amazon Prime, El Polígamo a Netflix i a SkyMed a Sky Showtime.
2: Normalet, eh?
1: Sí,
2: aquest ja passa, juny, juliol i acostumen
1: ja
2: a ser...
1: Ja arriba l'estiu.
2: Juny, juliol, agost...
0: Ara és quan hem de mirar sèries llargues que així ens ocupen.
1: Clar.
2: És el bon moment, sí, és clar. Un dels bons moments.
1: Jo començo a Eufòria que només té 25 capítols.
2: Bueno. O posar-te al dia de sèries que amb això, de que tens pendents.
1: L'Atasco?
0: Sí.
1: Van per la quarta temporada ja.
0: Molt bé.
1: Bueno, molt bé, jo no...
0: Quina tasca, com el seu Barcelona.
1: Sí, jo no, però no, crec que diria jo, que cada temporada és una tasca, però no me... Sí. No m'ho cas perquè no l'he mirat.
2: Faran una quillella d'aquí poc.
1: Però bueno, Pepe perquè... Millora, aquesta temporada.
0: Tal, com estem?
1: Sí, em fa gràcia la trama... Tenim molt de temps?
0: No.
1: Vale, però res, em fa gràcia la trama aquesta del papa mòbil, Ells dos porten un papa mòbil,
2: home,
1: Pepe Millora i David Lorente.
2: Que bé, que ho porto també.
1: I es queden atascats al mig del...
2: Que ho porto, parlar del papa mòbil, t'imagines?
1: Per això.
2: Això no s'ha de teletre ballar, diuen.
1: No, però el mòbil està buit, l'han de portar cap a Roma des de Madrid i llavors es queden atascats.
0: Ah, veus, molt bé. Doncs ho deixem aquí, gràcies, nois.
1: Adéu.
0: Que vagi bé.
2: Adéu.
0: Fins aquí, això en sèrie, l'espai de sèries d'Oblida Ràdio.

0: Salutacions dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. Amb l'augment de les temperatures, l'Ajuntament ha tornat a posar en marxa per aquest estiu la xarxa de refugis climàtics de la ciutat. Es tracta d'una iniciativa que té per objectiu oferir espais de confort tèrmic i protecció davant les altes temperatures, especialment per a les persones més vulnerables, com són la gent gran, les famílies amb infants petits o les persones amb malalties cròniques. Així ho ha explicat Ferran Segarra, regidor de Justícia Ambiental i Ecologisme.
1: La idea és que tothom, no, que ho necessiti, doncs pugui trobar un espai on estigui segur, no, de les temperatures que tindrem, no? Tot i que aquests darrers dos dies han donat una miqueta de treva, però al final ja sabem que pujaran i molt, no? Hem d'estar preparats per això, no? I en aquest sentit, doncs, s'ha treballat una actualització de la nostra informació que teníem publicada a la Generalitat, no? De la xarxa de refugis, per ampliar-la amb els que ja veníem, diguem, anunciant, no? Oficialment a Mollet, però també ara s'ha volgut, doncs, actualitzar-ho a la xarxa de refugis de la Generalitat.
0: Els refugis climàtics són espais accessibles i gratuïts que permeten a la ciutadania refugiar-se de la calor. La xarxa compta amb equipaments municipals climatitzats, com són l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, el Mercat Municipal o la Biblioteca. A més, enguany s'hi ha afegit els centres cívics, com són Camp Antiquet, Can Borrell o la Marineta. I dir també que des de l'Ajuntament es continua duent a terme les tasques de posada a punt amb les corresponents desinfeccions i controls sanitaris per mantenir la seguretat de tothom i especialment dels infants de les fonts ornamentals d'aigua de la ciutat que entraran en funcionament a principis de juliol. Aquests punts són la Dona d'Aigua, la Font de la Rambla Balmes, les fonts del Parc dels Colors i la Font del Parc de les Pruneres. Ràdio Mollet, la informació local als 2:15.

0: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
1: Álvaro Rodríguez,
0: Eva Utrero
2: i Àlex Bermúdez.
1: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
2: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
0: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
3: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
4: Sí, on el puc escoltar?
3: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 1:15 i els dissabtes a les 11 del matí en redifusió.

menja't la vida. L'alimentació no és només qüestió de pes. Setmanalment, Naila Martínez ens dona les claus per tenir una bona alimentació i uns hàbits saludables, a més de parlar d'un tema d'actualitat vinculat a l'alimentació. Menja't la vida, el 96.3 de la FM, dijous a 3:15 del migdia i repetició a 9:15 del vespre a Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Eureka, un programa on parlem des de cultura i història fins a tecnologia i ciència. A Eureka cobrim una gamma àmplia de temes per mantenir-te informat sobre la ciutat de Mollet i comarca.
1: Molt bona tarda, sigueu benvinguts i benvingudes una setmana més al programa Eureka, on cada setmana posem sobre la taula un tema d'interès general. Avui dimecres és l'últim programa d'Eureka d'estiu i per acomiadar-nos d'aquesta primera temporada del programa parlarem de Neda, una marca principalment de roba de bany sostenible. És per aquest motiu que avui tenim amb nosaltres els estudis de Ràdio Mollet a la Sandra Garcia, que és la fundadora d'aquest projecte que, de fet, doncs, va néixer a Sant Fos. Molt bona tarda, Sandra.
2: Bona tarda.
1: Comentàvem que avui parlem de Neda, una marca doncs, que tu has creat. Primer de tot, què és Neda?
2: Neda com a nom realment no vol dir res, però sí vol dir alguna cosa. Mm-hmm. O sigui, jo quan pensava en un nom per la meva marca, volia alguna cosa que sonés bé, però que tampoc signifiqués res. I Neda, per algú que no sigui català, no sap què és, però per algú català sap que és Neda, de nedar. Uh-huh. Llavors, mira, em va semblar bonic el nom, a més, com quedava, i es va quedar així, es va quedar Neda.
1: A més, Neda és amb una dièresi, no? A
2: sí,
1: la E, és
2: sí.
1: Per afegir-li algun...
2: És purament estètica. M'agraden molt els punts i els havia d'incloure d'alguna manera el nom.
1: Et va costar trobar un nom per la marca o va venir bastant fluid?
2: He de dir que em vaig apoyar bastant de la meva família, de veure una lluvia d'idees, a veure com fem això, tal, i va sorgir, va costar una mica, però va sorgir bastant ràpid. Sí, sí.
1: Uh-huh. Aquesta marca, a quin any sorgeix? Perquè no fa gaire, no?
2: No, diguem que abans de la pandèmia vaig començar a fer els primers biquinis i arrel de la pandèmia, que jo també tenia més temps per cosir i per dedicar-li, doncs ja va anar una mica més creixent.
1: Uh-huh. De fet, veiem el patró aquest doncs, que la pandèmia, que és quan la gent realment tenia
2: sí.
1: més temps, es van començar, si més no, doncs, a crear més marques o si més no, doncs, a sorgir-ne o a reforçar-se algunes que ja estaven, com en el teu cas. Realment, Neda, comentaves que sorgeix abans de la pandèmia, per quin motiu sorgeix?
2: Pues jo era nedadora professional, bueno, tota la meva vida he nedat, entrenava 8 hores diàries, tenia objectius, tenia somnis, i bueno, un dia aquests somnis es van acabar perquè em vaig lesionar i vaig tenir que deixar l'alt nivell de natació.
1: Uh-huh.
2: Llavors per mi era un moment que estava molt perduda, que no sabia què fer, perquè per mi tota la meva vida havia sigut nedar, havia estudiat, òbviament, però més a nivell emocional no sabia què fer. I un dia per l'altre em vaig comprar, no, em van regalar una màquina de cosir, vaig provar el que era cosir, em va agradar molt i clar, el primer que se'm va acudir de fer-me era un banyador, perquè jo volia un banyador per entrenar, tot i que no pogués entrenar al nivell que ho estava fent anteriorment, uh-huh. volia un banyador per portar per mi. I res, arrel d'aquí les meves amigues van veure els banyadors, els hi van agradar, vaig començar a fer per elles i així va anar sorgint molt naturalment.
1: Encara guardes aquest primer banyador?
2: Sí, el tinc allà, tinc com una caixa de records que no vull tirar, i allà estan els meus primers banyadors, gorros així importants, ho tinc tot allà, que ho guardaré per sempre.
1: Clar, en el teu cas no tenies experiència amb el món del tèxtil, per tant, clar, crear un banyador realment tampoc és fàcil, per tant,
2: no.
1: Des del moment en què et regalen aquesta màquina de cosir i tu decideixes, ostres, va, doncs faré un banyador, és a dir, com ho vas fer? Vas buscar patrons a...

0: que això era una mica més complicat i necessitava una mica més d'ajuda, pues primer amb YouTube vaig veure tots els vídeos que hi havia en català, en castellà, en anglès, en rus, tot, m'ho vaig veure tot. I després em vaig apuntar a una acadèmia on ja sí que em van donar quatre tips, quatre coses per ja començar-ho a fer jo sola tot. Uh-huh. Però fàcil no va ser.
1: Imagino. I d'aquests primers models que vas aprendre a fer, els segueixes fent a dia d'avui?
0: Els he perfeccionat. O sigui, sempre quan comences doncs, hi ha alguns petits errors uh-huh. i dintre dels mateixos models els he anat com rectificant una mica el patró perquè sigui més còmode, perquè a tothom li vagi bé. I intento, no cada any, però cada vegada que detecto alguna cosa, doncs, canviar una miqueta el patró, que és imperceptible, però es nota uh-huh. quan el portes posat.
1: Clar, perquè a l'any, no sé si sols fer tipus alguna càpsula de banyadors, algunes col·leccions...
0: Sí, o sigui, tinc com una base de models que pots personalitzar i llavors, quan estic inspirada, trec algunes col·leccions. Per exemple, quan me'n vaig de viatge sempre se m'acuta alguna cosa i em poso a fer biquinis per aquest viatge o alguna cosa així, però és més quan em sento inspirada per fer alguna cosa. No tant obligatòriament una per temporada o alguna cosa així.
1: Uh-huh. Ara, Sandra, comentaves aquesta possibilitat de poder crear doncs, les teves pròpies peces de bany a la pàgina web de Neda, que també en parlarem més endavant, perquè em sembla, doncs, si més no, el que li dona un valor no, a la marca. Però també hi ha una cosa que em sembla com molt interessant, i és que comentàvem al principi que és una marca doncs, que és sostenible, no? Aposta per aquest tipus de tèxtil, però és que està feta a partir d'antigues xarxes de pesca recollides de l'oceà, que és algo molt específic. Llavors, no sé si la marca ja va néixer amb aquesta idea de ser sostenible, com vas decidir doncs, que fos amb aquest tipus de material en concret?
0: Bueno, jo tenia molt clar, quan vaig decidir tenir una marca, que volia que, d'alguna manera, cuidéssim el medi ambient, cuidéssim els nostres mars, perquè a mi m'agrada molt anar al mar, ho disfruto molt, veure tots els peixos, tot el que hi ha, m'encanta. I és que no pensava de fer-ho d'una altra manera que no fos així. Llavors em vaig posar a buscar teixits sostenibles i no n'hi ha molts. Ara una mica més, però quan en el moment on vaig començar no n'hi havia tants. I aquest és el que em va sorprendre més i el que em va agradar més a nivell de resultat final. I res, a més tenia una història molt maca perquè van acollir les xarxes de pesca, també utilitzen altres restos de nylon i el barregen perquè tampoc és suficient de totes. N'hi ha moltes xarxes de pesca, però tampoc tantes. Llavors utilitzen també antigues catifes, per exemple, o nylon reciclat.
1: Uh-huh. I aquest proveïdor és d'aquí proper?
0: És italià. O... Sí, sí. Per mi és on millors teixits hi ha allà. Sí, uh-huh. sí.
1: Clar, tampoc ha de ser, o sigui, no ha de ser fàcil, és a dir, tu tens una idea de marca, comences a fer, veus que a la gent li agrada, a partir d'aquí, doncs, sí que t'entres més en el, t'endinses més, no?, en el que vols que sigui la teva marca, busques un proveïdor, busques materials...
0: Sí, no és fàcil començar perquè no saps per on tirar.
1: Yeah.
0: No coneixes res, no saps res, llavors jo vaig tenir la sort de que la meva tieta va ser una dissenyadora de biquinis dels 90, i bueno, algú entre les dues vam treure, i al final... Sempre necessites un petit nexe o algú que t'expliqui una mica i jo també sóc molt curiosa i cada vegada que anava a les botigues em mirava les etiquetes, me les llegia, a veure d'on són i així doncs, vas aprenent poquet.
1: Mm-hmm. Que al final també ha d'haver-hi com aquest factor d'inquietud, no? De dir, segueixo millorant, segueixo doncs, apostant per la línia que vull que vagi neda. I de fet el que comentaves abans, Sandra, que dit, després ho tornem a treure, és doncs, el fet de que puguis personalitzar les teves pròpies peces de bany. Explica'ns una mica si, com ho podem fer, com funciona.
0: Jo per mi crec que aquest és el meu punt fort, perquè és una part diferencial, crec, de la resta de marques. És algú que puc fer perquè porto la marca jo sola, llavors és molt fàcil adaptar els banyadors a cadascú. Uh-huh. Llavors, com personalitzes un biquini? Jo tinc uns models base on tu pots triar, doncs, vull aquest top, aquesta calceta, i pots triar unes teles, teixits, que jo tinc, en funció, doncs, del que vulguis en aquell moment. Si no ho tens molt clar, doncs jo t'ajudo amb quins colors et queda millor o quin estampat pot quedar millor amb algun model, qualsevol cosa. I llavors així creem el nostre biquini neda perfecte i jo el puc adaptar també a les mides de cada persona. Tinc les talles estàndards típiques,

0: però ja també el puc adaptar, que em dius, mira, és que hi ha molta gent que em diu, és que a dalt tinc una S i a baix tinc una L, o al revés, no trobo coses que estiguin, doncs jo ho adapto sense problema i ho fem a mida i així, doncs, és més inclusiu, encara.
1: Uh-huh. O sigui, llavors entenc, o sigui, el que comentaves, pots escollir part de dalt, part de baix, les teles, estampat, tot el que tu
0: tot,
1: vulguis.
0: Tot. De fet, inclús, dius, mira, he somiat amb un biquini, l'he dibuixat i el vull fer. Doncs me l'envies i ho mirem. Mirem què es pot fer, què no es pot fer i endavant.
1: Uh-huh. Comentaves que això també és el que a la gent li sol agradar més, no?, de la marca, on hi ha sí. més demanda.
0: Sí, sí, jo crec que a la gent li agrada molt tenir un biquini, és que pot ser únic, perquè, a més, a part dels teixits que utilitzo de xarxes de pescar, també utilitzo uns altres teixits que són deadstock, que són els que, diguem, els que fan servir les grans empreses que produeixen metres i metres de teixit que després no acaben utilitzant i que els envien a los vertederos o els cremen o qualsevol cosa. Llavors, hi ha algunes botigues, gràcies a Déu hi ha aquí a Barcelona unes quantes, que es dediquen doncs, a aquests teixits a recuperar-los i a vendre'ls per petits emprendedors i coses així. Llavors, clar, igual d'un teixit que tinc, poden sortir només 3 biquinis. Llavors, només hi hauran 3 biquinis així en tot el món. Llavors jo crec que això a la gent li agrada molt.
1: Uh-huh. I també actualment en un moment en el que tothom pràcticament va vestit igual, no?, perquè comprem les mateixes botigues, doncs també es premia, no?, o està més buscat tenir peces que puguin ser diferents del que estem acostumats
0: Exacte.
1: A veure. També, Sandra, comentàvem la marca Neda. Neix a partir de roba de bany, podríem dir, però ara porteu altres productes. Explica'ns una mica com ha sigut aquesta expansió.
0: Sí. Bueno, al final una marca de biquinis és forta a l'estiu i a l'hivern doncs, és una mica més dura. Llavors, al final he buscat coses que a mi m'agradin, que jo utilitzin el dia a dia, que pugui fer jo també d'alguna manera. I jo penso, quan no estic a l'aigua, estic al gimnàs o estic a casa. Llavors he fet roba per estar al gimnàs i he fet roba, doncs, sudaderes o samarretes doncs, per estar més per casa. Una mica també pensar en el dia a dia de les persones i què poden necessitar i què poden optar per opcions sostenibles.
1: Tot ho fas tu, també? Tant la roba de gimnàs, roba d'estar per casa...
0: Hi ha algunes coses que sí i hi ha algunes altres que personalitzo, que compro a proveïdors i jo les personalitzo amb la marca, amb el que faci falta, però tot el que és biquini, banyador i roba esportiva ho faig jo tot. I tot això es pot personalitzar i tot es pot fer a mida.
1: Uh-huh. Per tant, quan ja tenies après a fer biquinis, vas haver de tornar a aprendre, no?, a fer
0: sí.
1: altres productes.
0: Sí, sí, sí. Però clar, com ja havia començat sense jo saber-ho per lo difícil, va ser més fàcil passar a l'altre.
1: Com ho vas fer també doncs, per fer aquests nous productes?
0: Ensaio error. O sigui, he après a cosir descosint, bàsicament. I així, provant, posant molló, doncs al final va sortint. Sí, sí.
1: Uh-huh. I aquests altres productes també estan fets a partir de materials reciclats?
0: Sí, sempre intento utilitzar... sempre que pugui, materials sostenibles, ja sigui cotó reciclat, el nylon que parlem, tot el que trobi que pugui ser sostenible, ho utilitzo.
1: Abans, quan estàvem parlant dels banyadors, a l'hora de fer doncs, les col·leccions, comentaves que moltes vegades quan vas de viatge t'inspires, però que tampoc vols posar-te com un deadline, no?, de presentar doncs, una col·lecció. Realment, més enllà de quan vas de vacances i també doncs, més enllà dels biquinis, també doncs, d'altres productes que tens, en què t'inspires a l'hora de crear aquests productes?
0: Amb tot el que em rodejo. O sigui, qualsevol cosa que a mi m'inspira, i faig una foto, m'ho guardo, i allò igual es converteix en un biquini, o igual estic somiant en alguna cosa i em ve i al matí ho apunto. També m'ajudo molt de Pinterest, m'agrada molt de... fotos del mar i d'aquí trec colors i d'aquí m'inspiro, viatges també. Jo crec que qualsevol cosa et pot inspirar. I és això, a vegades sí que em venen picos d'inspiració quan tinc un viatge i tinc moltes ganes i estic molt contenta, però la més petita cosa d'anar a treure el meu gos a passejar doncs també em pot inspirar.
1: Entenc també que potser si és una destinació de platja, no?, potser encara
0: sí.
1: et crida més.
0: Sí, jo sempre tiro cap a on hi ha aigua Llavors, doncs m'inspira més, sí.
1: Uh-huh. No sé si també tens productes per homes.
0: Sí, també faig per homes. Sí que és veritat que són menys els que tinc, però també faig banyadors personalitzats per homes, perquè, uh-huh, bueno, també tinc amics que fan natació, waterpolo, i pues, ells també volen un banyador personalitzat i també els fem.
1: Uh-huh. Tens menys públic, podríem dir masculí que femení, o és diversificat, diferent?
0: Diria que tinc més públic femení, però també tinc masculí. El que passa que és més reduït perquè és el banyador slip, diguem, no faig banyador de pantaló, faig banyador slip perquè és el mateix teixit que el de la dona,
1: uh-huh,
0: i no hi ha molts nois que portin l'slip, n'hi ha, però no molts, llavors pues, és una mica més reduït.
1: Uh-huh. Fins ara, Sandra, hem parlat doncs, dels productes que podem trobar a Neda, hem parlat una mica doncs, dels orígens, no?, d'on sorgeix aquesta marca. Realment ha de ser molt difícil, no?, crear una marca, perquè en el teu cas, com comentaves, va començar doncs, per un punt d'inflexió en la teva vida, en el que vas haver doncs, de reinvertir-te i buscar doncs, altres maneres potser de distreure't o que estiguis igualment connectat, no?, amb el que fins aquell moment havia sigut doncs, la teva vida. Llavors, clar, crear una marca que, a més, sigui sostenible... Fàcil no ha sigut.
0: No. Fàcil no és. Jo crec que has de tenir moltes ganes, ho has de tenir molt clar, has de ser molt inquiet, molt... que no t'importi fallar, uh-huh, que provis, que has d'estar disposat a prendre coses que igual no t'agraden, de prendre decisions, i res, jo crec que amb ganes tot es pot aconseguir. I jo crec que em vaig sentir molt motivada pel fet de trobar una cosa que m'agradés després d'on venia, però també he trobat una cosa que m'agrada i que vull seguir fent.
1: Uh-huh.
0: Llavors, fàcil no és, però ho seguirem intentant.
1: Perquè com ha evolucionat la marca des de que primer es crea fins actualment?
0: A veure, hem anat traient nous productes, jo també he anat millorant els teixits que utilitzo, els materials, els patrons, el volum de comandes també ha augmentat. Diguem que abans primer vaig començar amb el meu cercle d'amistat i familiar, vam anar als amics dels amics, i ara ja doncs, estic venent a gent que no sé ni d'on són, no, sí que ho sé perquè m'arriba d'on són, però que no són d'Espanya, que igual són de fora, d'altres països, i cada vegada que m'arriba una comanda de fora és com, ai mira, una comanda a Austràlia, que penso, mare meva.
1: Ostres, que fort.
0: I, sí, sí, fa molta il·lusió, la veritat, quan veus que la cosa està creixent i que funciona. És molt guai.
1: Mm-hmm. Perquè també com ho fas per donar-te a conèixer? Entenc que les xarxes socials és un element clau actualment.
0: Sí, clar, jo vaig tenir la sort de que en el món de la natació doncs, coneixia bastanta gent, amigues olímpiques o molt bones nedant o del mundillo. Llavors, doncs, clar, doncs, ai, et regalo un banyador, ai, tal, ai, no sé quantos. Llavors, primordialment va ser per les xarxes socials, mm-hmm, és on més veu es dona ara a les marques. I, bueno, doncs, gràcies a això hem anat arribant a gent.
1: Al final, donar-se a conèixer sempre és un repte, sobretot doncs, quan s'acaba de començar. Quins altres reptes, dificultats has tingut?
0: Ai, no sabria dir-te. A vegades em trobo que és difícil trobar un patró que li vagi bé a tothom.
1: Uh-huh.
0: Perquè igual trobo un tipus de calceta que li funciona a molta gent i de cop a una persona no li funciona. I veus que cadascú té un cos molt diferent i que tot això s'ha d'anar adaptant. I, per exemple, a les grans empreses o al fast fashion això no ho adapten. Llavors jo, amb les meves clientes o clients, puc anar detectant una mica, vale, doncs, si tens el pit més gran, igual necessites més subjecció aquí baix, però només si el tens de certa manera. Llavors,
1: uh-huh,
0: aquí sí que per mi és molt important el feedback que tinc amb els meus clients per anar una mica millorant tots els productes i que sigui més inclusiu per tothom, encara.
1: Uh-huh. Ara, Sandra, comentaves una paraula clau, fast fashion. De fet, la teva marca està a les antípodes completament del que és el fast fashion. També ho comentàvem, doncs, al final són empreses que produeixen en massa, no?, que al final doncs, el producte no està personalitzat i també doncs, que acaba tenint un cost de venda molt més assequible que probablement doncs, un producte sostenible. No sé si t'has trobat també això com una mena de barrera, de dir, faig producte projecte sostenible al final és més car per tot el que comporta i potser la gent doncs, no ho acaba d'apreciar, no ho acaba d'entendre.
0: Sí i no. O sigui, jo crec que cada vegada la gent és més conscient d'això i ho valora més. O sigui, jo me n'adono que igual al principi sí que em deien, ostres, és que és una mica car, tal... I ara ja tinc les meves clientes fiels que volen un biquini cada any i prefereixen comprar-lo a una marca sostenible que no comprar-se'n tres a una marca gran, anem a dir-ho, de fast fashion. Llavors jo crec que a poc la gent va sent més conscient això i ho va valorant més i és algo que agraïm molt als que tenim una marca així.
1: Mm-hmm. Perquè en el teu cas entenc que tenies 100% clar, no?, marca sostenible.
0: Sí, sí. O sigui, el meu cap no pensava en una altra opció, anem a dir-ho així. Sí.
1: I el feedback que va rebent per part de clients, clientes, entenc que també és positiu, no?
0: Sí, sí, sí. Jo també, més o menys quan acaba la temporada d'estiu, per xarxes socials, pregunto obertament a totes les meves clientes que em donguin feedback del que elles han sentit. Doncs igual fa 2 o 3 anys em van dir el forro no ens acaba d'agradar, doncs el canviem. Això tal, no sé què, m'encanten. Llavors això m'ajuda molt a millorar i per mi és molt important el feedback dels clients i m'ajuda moltíssim.
1: Abans parlàvem de reptes, de dificultats també, que és el més gratificant de tenir la teva marca.
0: Mira, per mi quan envio una comanda i m'arriba un missatge Sandra, i a mi se'm para el cor en plan, ai, ara què em dirà? I sempre, o quasi sempre és positiu, m'encanta el meu biquini, és el millor biquini que he tingut mai, i això jo me'n vaig amb un somriure, vagi on vagi me'n vaig amb un somriure, i m'agrada molt que la gent m'ho faci saber i això, se'm para el cor però després batega ràpid.
1: Cap a futur, cap on vols que vagi Neda, cap on t'agradaria enfocar-ho, no sé si ara també estàs treballant amb algun altre producte, alguna altra col·lecció.
0: Vaig pas per pas, vull dir, no sóc de pensar molt en gran, a vegades em diuen que pensi més en gran, però a mi m'agrada anar pas per pas, objectiu per objectiu, anar complint les cosetes, i jo tinc molt clar que això és una cosa que m'agrada, de lo que m'hi vull dedicar, de moment no m'hi dedico 100%, tinc una altra feina, llavors el meu pròxim objectiu és dedicar-me a això 100%, llavors posaré tot el meu esforç en que així sigui.
1: Perquè com es porta el fet de ser un mateix al seu cap?
0: Crec que té coses positives i coses no positives. Les coses no positives són que al final el meu cap no entén de tot. Hi ha moments que m'he d'apoyar amb altres persones que m'ajudin amb temes que no n'entenc i pot ser una mica caòtic en el teu cap organitzar-te tot perquè t'acabes perdent. Però crec que per altra banda és algo positiu perquè jo ja conec les meves clientes. Hi ha clientes que ni em diuen la talla, em diuen Sandra, vull això, o vull alguna cosa que em quedi així, endavant, fes el que vulguis. O jo mateixa puc rectificar una mica els patrons, escollir colors... Clar, al final, com porto tants anys fent-ho, doncs una mica em vaig acostumant a això. Llavors és algo positiu i negatiu, crec que com tot en aquesta vida.
1: Sí. I ja per acabar, Sandra, una persona que també estigui pensant doncs, que li agradaria emprendre la seva marca, quins consells li podries donar?
0: Que tingui moltes ganes d'aprendre, que vagi endavant amb tot, que... Jo el consell que li donaria és el que acabo de dir, anar pas per pas, complint petits objectius. Vinga, ara anem aquí, ara anem allà, però sobretot moltes ganes, molta perseverància i inquietud, també diria, que ja ho he comentat, però és que és així. I res, que per molt que hi hagi moments en què vegis que tot està molt negre i molt cru, sempre acaba sortint el sol i sempre d'alguna manera podem tirar endavant.
1: Sandra, doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquest programa Eureka. La veritat és que ha sigut molt interessant conèixer doncs, una marca quilòmetre zero, podríem dir, doncs, que també aposta per la sostenibilitat i que et vagi també amb la marca, la veritat. O sigui que moltes gràcies per haver estat amb nosaltres avui.
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: Nosaltres sí, ens tornem a trobar dimecres vinent amb un altre tema d'actualitat. Que tingueu una molt bona setmana.

0: Barreres Fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'associació de discapacitats físics i sensorials de Mollet i comarca. Barreres Fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
1: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis, al web radiomollet.com.
2: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula escombrar. Escombrar és netejar el sòl empenyent a un costat amb una escombra o granera allò que amb l'embruta, la neu, etc. Per exemple, el vent ha escombrat la nuvolada o volen escombrar l'empresa d'individus no incondicionals. I què és la llepassa? Llepassa és el senyal que deixa una escombra, un fregall, un pinzell, etc., sobre la superfície d'una cosa, quan es deixa part de la brutícia que es tractava de treure, quan el color no resta uniformement repartit, etc. Fer una llepassa és escombrar malament. I què vol dir escombrar cap a casa? Quan algú t'ho et benefici propi o dels seus. Sempre mira d'escombrar cap a casa, és incapaç de fer un favor als altres. Escombrar per on passa la reina, en canvi, és actuar de cara a la galeria, o netejar només el que es veu. Aquesta només escombra per on passa la reina, i tots són racons. L'un per l'altre a la casa sense escombrar. Es diu quan som molts a fer una feina, els uns es refien dels altres i finalment ningú no la fa. Coneixeu la dita com a Can Noguer de S'Agaró, que d'un mànec d'escombra en van sortir 7 bales? Segons explica Valeri Serra i Boldú, Víctor Català explicava que havien fet un mànec d'escombra d'un canó d'escopeta vella. Vol dir que de causes petites venen efectes importants. No m'hi escombraràs pas els passos. Es diu iradament per indicar que no es vol anar mai més a un lloc. No m'hi escombraràs pas mai més els passos per entrar a casa teva. Diuen que si en una casa escombren mentre les campanes són lligades pel dijous i divendres sant, després tot l'any tindran formigues. Es diu també que en escombrar la casa és molt convenient anar escombrant en direcció al portal de sortida, perquè treu a fora els mals humors i les marfugues. En el Pla de Barcelona hi ha la superstició que si s'escombra de nit, hi haurà malalts a casa. I vosaltres, us hi fixeu si és de nit o de dia o en quina direcció ho feu quan escombreu? Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Doncs molt bona hora, què tal? Soc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès. Programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. I ja que parlem de l'any 2000, marxem directament fins l'any 2000 amb el Bob Sinclair i la seva versió de I'll Feel For You. A més que m'encanta. Vinga, som-hi!

Feel For You, del senyor Bob Sinclair. Hem de saber que això és una mescla, un remix que va fer de diverses cançons, va agafar, li va posar, va fer la seva producció, va posar-li bateries, tot de coses, i va quedar aquest megatemazo des de l'any 2000. Són de les cançons que dius, ostres, que bé que ho fa el Bob Sinclair, quin paio, tu. Ai, senyor, des de l'any 2000. I marxem cap als anys 80. Oita, què sona? Spagna i el seu Call Me, Call Me. Això és molt vuitantero, eh?

Call Me, ens deien des dels Spagna. Això és un himne de la música dels anys 80, com sona, eh? Call me, call me. Ja m'imagino la penya allà ballant amb els cabells supercraspats. Vinga, va, anem fins l'any 2006 amb un temazo que té un saxo molt reconeixible. Destination Unknown. Destination Calabria. Vinga, va, discotequeo.

Destination Calabria. Com mola, aquesta cançoneta. Això és discotequeo, però del bo, del bo. I del bo tan bo també és el que ve ara, des de l'any 1993. Sembla que sigui una cançó d'un personatge que es digui amb nom o cognom rus. Ara veuràs per què. What is love? What is love? What is love?

Warislav, que sembla que sigui d'un personatge rus. Warislav, porta'm el vodka. Hathaway amb el seu What is Love des de l'any 1993. Quin mega trencapistes, eh? Avui estem trencapistes discotequeros. Com en aquest cas, marxem fins l'any 2008. Anem des de Bèlgica amb la Kate Ryan i el seu Ella Ella.

La Kate Ryan des de l'any 2000... Hem dit que era de l'any 2008, això. Directament des de Bèlgica. Mare meva, quina canya de cançó, eh? A mi m'agrada molt. I també m'agrada la que ve ara, perquè aquesta n'han fet mil versions. L'original es veu que va ser una cançó feta per anar a Eurovision. Des de Suècia és el Fly on the Wings of Love. I aquesta és una versió que van fer el XTM DJ Chucky, Presents Anya, Fly on the Wings of Love.

Fly on the Wings of Love. M'encanta com ho canta aquesta noia de Fly on the Wings of Love. Sona tan èpic. Fly on the Wings of Love. Mola molt. Com la que ve ara, des de l'any 1983, una mega cançó de la senyoreta Madonna. El Holidays. Per cert, com porteu el tema Holidays? Ara que ja és el juliol, comenceu vacances, a mitjans, finals de juliol, espereu a l'agost, potser les feu al setembre. Sí, com sí, que us acompanyi la bona música.

0: Bon dia, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. La Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns de Mollet s'ha reunit amb l'Ajuntament per fixar les bases per la creació d'una comissió per l'erradicació de l'amiant. La comissió estarà integrada per representants del consistori dels partits polítics amb representació municipal de les entitats veïnals del comerç local i també de les empreses. Erradicar l'amiant no és fàcil i té un cost important. Mollet ja compta amb un inventari dels equipaments públics on hi ha amiant. Ara, segons ha dit la presidenta de la Federació de l'Associació de Veïns i Veïnes de Mollet, Teresa Prades, l'important és conscienciar a la població.
1: Clar, això és complicadíssim, no? Vull dir, en els estaments públics, en els edificis públics, és fàcil perquè el cens està clar, no? Tothom sap el que hi ha. En canvi, fer un cens de les cases privades o escoles o empreses que tenen amiant, això ja és més complicat i requereix també una feina primer de conscienciació de la població. I llavors també és una feina d'anar detectant a veure quins edificis s'ha de canviar aquest amiant.
0: La reunió sostinguda aquesta setmana entre el consistori i la Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns va comptar amb l'assessorament d'un representant de la Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya. Teresa Prades ha reconegut que Mollet va un pas endavant en la erradicació de l'amiant respecte d'altres poblacions. I també us informem que el Consell de l'Adolescència Municipal continua prenent forma. Des de la seva aprovació el passat mes de març, la Regidoria de Joventut ha estat treballant aquests mesos en un Consell que posa els adolescents al centre. Al llarg d'aquesta setmana s'han estat duent a terme eleccions als instituts de secundària de Mollet per escollir les persones representants de l'òrgan de participació. Després d'aquests processos ja han estat escollits dos representants de cada centre i Marina Escribano, regidora de Joventut a Mollet, ha valorat molt positivament el procés. Així doncs, després d'haver escollit els representants dels instituts, només queda designar els membres de les entitats juvenils i també del punt jove. Ara la idea és constituir el Consell de l'Adolescència Municipal aquest 30 de juny i començar a treballar de cara al setembre. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

Eureka, un programa on parlem des de cultura i història fins a tecnologia i ciència. A Eureka cobrim una gamma àmplia de temes per mantenir-te informat sobre la ciutat de Mollet i comarca. Parlem del món actual a través d'entrevistes exclusives i reportatges. A Eureka, sintonitza cada dimecres a 6:45 de la tarda al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Remissió els diumenges a 11:15 del matí. També trobaràs el podcast del programa al web radiomollet.com.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Doncs molt bona hora, tornem a ser aquí. Des de Ràdio Mollet, soc en Pele Bernial, amb el que es ballava al Vallès. Ara anem fins l'any 1998, amb un megatemazo del Mousti, el seu Honey. Et sona aquesta? On l'havies ballat, aquesta? Vinga, va, Honey, Honey, Honey!

Honey, Honey, Honey Tonight. Mosty, des de l'any 1998. Aquesta feia dies que no la posava. La veritat és que m'agrada molt. És més bona del que molta gent es pensa. Ara anem amb l'Alexia i W, amb una cançó que es diu Me and You. Et sona aquesta?

Me and you, la la la la la la la. Aquesta on l'havies ballat? És xula aquesta, estem maquinetis avui. Vinga, va, anem amb un megatemazo de l'any 1988. Només amb la intro ja n'hauríeu de tenir prou per saber que és el Bad del Michael Jackson. Ara ho comentàvem amb el company Sergio, megatècnic, que és una mega cançó. Recordeu que hi havia una cançó que es deia, hi havia una versió del Weird and Yankovic, que es deia Fat, you know I'm fat? Va, l'he ensenyat i un riures. Michael Jackson, Bad.

Who's That? Quin megatemazo, senyor Michael Jackson. Des de l'any 1988, Bad, del disc Bad. Ai, com m'agraden aquestes músiques. Oh, com la que ve ara. Anem directament des de Mollet, anem al Regne Unit, amb els Everything But The Girl i el seu Missing, en aquest cas un remix del Todd Terry, que és l'altra part dels Everything But The Girl. Vinga, som-hi, Missing. Step.

Junior Senior amb el seu Move Your Feet. Són aquestes cançons que tenen un bon rotllo, que la poses un mal dia i dius, ostres, mira, la vida és millor amb musiqueta. Sí, senyor, vinga, va, anem cap a Holanda amb la Amber i el seu This Is Your Night, una cançó noventera que a mi m'encanta personalment.

This is your night, Amber, directament des d'Amsterdam, des d'Holanda. Una mega cançó, a mi m'encanta. I la que ve ara és que em torna molt boig, del Joachim Garrut, no sé si ho pronuncio bé, Joachim Garrut, The World is Mine. Mira com sona això. Vinga, pumba, pumba, discotequeo aquí. Creus, a ballar, a ballar. The World is Mine.

Uau, quina mega cançó, eh? The World is Mine, Joaquim Guirut. Crec que ho dic bé, no? Guirut. Doncs molt bé, em despedeixo tots vosaltres. Fins la setmana que ve. I ara ja que comença a fer bon temps, doncs em venia de gust posar aquesta cançó, que és una cançó del Bonnie M, que es diu Sunny, ara que ve el solet, i anem de cara a l'estiu, el Sunny, que té molt bon rotllo. Soc en Pele Bernial, des de Ràdio Mollet, amb el que és Ballar del Vallès. Una abraçada per tothom, i ens escoltem la setmana que ve. Ja ho diu de la música!

0: Salutacions dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. Amb l'augment de les temperatures, l'Ajuntament ha tornat a posar en marxa per aquest estiu la xarxa de refugis climàtics de la ciutat. Es tracta d'una iniciativa que té per objectiu oferir espais de confort tèrmic i protecció davant les altes temperatures, especialment per a les persones més vulnerables, com són la gent gran, les famílies amb infants petits o les persones amb malalties cròniques. Així ho ha explicat Ferran Segarra, regidor de Justícia Ambiental i Ecologisme.
1: La idea és que tothom, no, que ho necessiti, doncs, pugui trobar un espai on estigui segur, no, de les temperatures que tindrem, no? Tot i que aquests darrers dos dies han donat una miqueta de treva, però al final ja sabem que pujaran i molt, no? Hem d'estar preparats per això, no? I en aquest sentit, doncs, s'ha treballat una actualització de la nostra informació que teníem publicada a la Generalitat, no? De la xarxa de refugis, per ampliar-la amb els que ja veníem, diguem, anunciant, no, oficialment a Mollet, però també ara s'ha volgut, doncs, actualitzar-ho a la xarxa de refugis de la Generalitat.
0: Els refugis climàtics són espais accessibles i gratuïts que permeten a la ciutadania refugiar-se de la calor. La xarxa compta amb equipaments municipals climatitzats, com són l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, el Mercat Municipal o la Biblioteca. A més, enguany s'hi ha afegit els centres cívics, com són Camp Antiquet, Can Borrell o la Marineta. I dir també que des de l'Ajuntament es continua duent a terme les tasques de posada a punt amb les corresponents desinfeccions i controls sanitaris per mantenir la seguretat de tothom i especialment dels infants de les fonts ornamentals d'aigua de la ciutat que entraran en funcionament a principis de juliol. Aquests punts són la dona d'aigua, la font de la Rambla Balmes, les fonts del Parc dels Colors i la font del Parc de les Pruneres. Ràdio Mollet, la informació local als 2:15.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Barreres Fora, un programa de l'Associació de Persones amb Diversitat Funcional de Mollet i Comarca, Adimo.

0: Molt bona tarda a tothom. Com cada dimecres i des de fa 25 anys, el Barrera Fora torna amb vosaltres i el programa que ja sabeu que fem Ràdio Mollet, que el fem els membres de l'associació DIMO. En aquest cas, qui som? Doncs jo mateix, Josep Roca, el que us parla, en Jaume Girbal, tenim que disculpar, la Cristina Sandoval també, el Guillermo Legua també, i bueno, en aquest cas avui sí que tenim l'Àngela des de Sevilla con amor, ¿verdad, Àngela, que estàs aquí?
1: Hola, bona tarda, aquí estoy de Sevilla con amor, derritiéndonos cada hora un poquito más.
0: Muy bien, màquina. Bueno, pues ya está, a l'altre costat del vidre tenim avui com a tècnic en Josep Casasnovas.

0: Molt bé, ens podeu seguir escoltant tots els dimecres com avui, de 17 a 18 hores, i si us heu perdut algun programa o voleu tornar a escoltar una altra vegada, recordeu que podeu accedir a la web de Ràdio Mollet, que és www.radiomollet.com. Només cal anar a programes, triar el Barreres Fora i seleccionar la data del programa o el títol que vulgueu tornar a escoltar, que el d'avui és Àngela, Ràdio Onda Capital de Sevilla, i Cuidar Más Allá de la Enfermedad y Sensibilización Accidentes de Tráfico. I molt bé, i per cert, la redifusió la teniu el diumenge de 13 a 14 hores. També ens podeu visitar la nostra seu social, que està al Centre Cívic de Can Pantiquet, al carrer Can Flaquer, número 25 de Mollet del Vallès, tots els dimarts de 17 a 21 hores, o també ens podeu trucar per telèfon al 93 5 70 35 25. I si ens deixeu algun encàrrec, us atendrem amb molt de gust. I si voleu intervenir en directe a partir d'ara, fins a les 6 de la tarda ens podeu trucar a la ràdio, que és el telèfon 93 5 70 68 66 93 5 70 68 66. I ara l'Àngela ens dirà alguna cosa, no, Àngela?
1: Benvinguts a casa vostra. Vamos que nos vamos.
0: Vinga, company.
2: Escoltes Barreres Fora.

0: Bon dia, són dos quarts, us parla Carla Ramos. La Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns de Mollet s'ha reunit amb l'Ajuntament per fixar les bases per la creació d'una comissió per l'erradicació de l'amiant. La comissió estarà integrada per representants del consistori dels partits polítics amb representació municipal de les entitats veïnals, del comerç local i també de les empreses. Erradicar l'amiant no és fàcil i té un cost important. Mollet ja compta amb un inventari dels equipaments públics on hi ha amiant. Ara, segons ha dit la presidenta de la Federació de l'Associació de Veïns i Veïnes de Mollet, Teresa Prades, l'important és conscienciar a la població.
1: Clar, això és complicadíssim, no? Vull dir, en els estaments públics, en els edificis públics, és fàcil perquè el cens està clar, no? Tothom sap el que hi ha. En canvi, fer un cens de les cases privades o escoles o empreses que tenen amiant, això ja és més complicat i requereix també una feina primer de conscienciació de la població. I llavors també és una feina d'anar detectant a veure quins edificis s'ha de canviar aquest amiant.
0: La reunió sostinguda aquesta setmana entre el consistori i la Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns va comptar amb l'assessorament d'un representant de la Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya. Teresa Prades ha reconegut que Mollet va un pas endavant en la erradicació de l'amiant respecte d'altres poblacions. I també us informem que el Consell de l'Adolescència Municipal continua prenent forma. Des de la seva aprovació el passat mes de març, la Regidoria de Joventut ha estat treballant aquests mesos en un consell que posa els adolescents al centre. Al llarg d'aquesta setmana s'han estat duent a terme eleccions als instituts de secundària de Mollet per escollir les persones representants de l'òrgan de participació. Després d'aquests processos ja han estat escollits dos representants de cada centre i Marina Escribano, regidora de Joventut a Mollet, ha valorat molt positivament el procés. Així doncs, després d'haver escollit els representants dels instituts, només queda designar els membres de les entitats juvenils i també del punt jove. Ara la idea és constituir el Consell de l'Adolescència Municipal aquest 30 de juny i començar a treballar de cara al setembre. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

Col·lectius en xarxa, un programa que té com a objectiu mostrar la realitat dels col·lectius LGTBI. Així, en plural, perquè assisteixen realitats diverses i les etiquetes no són la manera més correcta de referir-se a qualsevol persona. Dimarts a les 9 del vespre i en reemissió diumenge a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Bon dia, són les dues. Us parla Adrià Jurado. Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat aquest diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública.
2: És la darrera protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i un preacord que no va avalar la majoria del professorat.
1: Repassem les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
1: El Gran Premi de Fórmula 1 ha tornat a omplir aquest cap de setmana els accessos al circuit de Barcelona, a Catalunya.
2: I és que milers d'aficionats s'hi han desplaçat provocant una circulació intensa a les principals vies d'accés i obligant a activar mesures especials de trànsit.
1: I també en afectacions s'activa el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta, segons informa Protecció Civil.
2: Recordem, a més, que precisament ahir en aquesta zona va haver un incendi que va afectar unes 50 hectàrees a Sanaüja i que els bombers donen ara per controlat.
1: Moment de repassar precisament la previsió del temps per les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana. Al Pla de Barcelona teníem temperatures per sobre dels 22-23 graus i també en molts punts a la Costa Brava aquestes temperatures eren al voltant dels 20 a 22 graus. Amb un matí molt assolellat i hem tingut l'arribada per les Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona, bandes de núvols alts i prims, però en general el matí ha estat molt i molt assolellat. Amb unes temperatures que aquestes hores a poc a poc van pujant, temperatures que són càlides a bona part del territori català i de cara a les properes hores inclús podran pujar més al Pla de Lleida amb valors que esperem arribar als 34 a 36 graus. Per tant, ambient càlid a aquestes hores de la jornada i augment de la inestabilitat, sobretot de cara a aquesta tarda al Pirineu, amb ruixats que podran anar acompanyats de tempestes, sobretot ubicats a punts de la Cerdanya, del Ripollès i també acabaran afectant el nord del Pallars i arribaran també al nord de l'Aran. Ho anirem seguint aquí la xarxa que tingueu bona tarda.
1: I en successos, ahir tres persones van morir en tres accidents al medi natural.
2: En concret, un jove ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merol, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués i una persona que va caure uns 100 metres al port de Medacorba a Alins.
1: I en esports, el Barça s'imposa al Tenerife per 76 a 85 i es classifica per a la final de la Lliga CB.
2: El Joventut, per la seva banda, ha de guanyar els dos partits a l'Olímpic per mantenir opcions d'arribar a la final.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat avui diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública.
2: És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de les negociacions amb el Departament d'Educació i un preacord que no van avalar la majoria del professorat. Ens amplia tots els detalls de la jornada, Norma Lebrero.
4: En aquesta mobilització en diumenge també s'hi han sumat les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya, sindicats d'estudiants i polítics, com Esquerra, la CUP i Comuns, reclamant un gran acord de país per reforçar l'educació pública. Jordi Carreras és president de la FAC.
5: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral, sinó com una oportunitat per abordar els reptes que realment avui té l'educació pública. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
4: Els sindicats alerten que s'ha acabat el curs escolar, però no les protestes. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, la secretària general de la Federació d'Ensenyament de la CGT, Laura Jané, i la secretària de la CNT Ensenyament, Montse Luque.
6: No volem anar a comentar la jugada, volem anar, en tot cas, a obrir un procés negociador que resolgui realment les mancances que té el sistema educatiu.
7: Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa o que comenci a preparar eleccions.
8: La lluita continuarà per on totes vulguem. Ningú ens vindrà a dir per on ha de continuar aquesta lluita que és nostra, de les treballadores. Reorganitzem-nos aquest estiu i comencem el curs amb força perquè això no s'ha acabat i guanyarem.
4: El 20 de juny, els sindicats celebraran una assemblea educativa per definir l'estratègia reivindicativa de cara al curs vinent.
1: I seguim encara en plana educativa, però en aquest cas parlem de que les famílies monoparentals podran gaudir de bonificacions entre el 50% i el 100% en els preus de les matrícules de les universitats públiques i la Universitat Oberta de Catalunya.
2: Rebran el mateix tracte que així que les famílies nombroses. En el cas d'una família uniparental amb dos o més fills, l'exempció serà total, mentre que els estudiants de família monoparental amb un fill pagaran el 50%. La mesura s'aprovarà aquest dimarts al Consell Executiu en el marc del decret que fixa els imports de les matrícules i es començarà a aplicar al curs 26-27. El govern ha reservat una partida de 12 milions i mig d'euros en els pressupostos que està previst que rebin el vistiplau del Parlament al juliol.
1: I parlem del Gran Premi de Fórmula 1 que ha tornat a omplir aquest cap de setmana els accessos al circuit de Barcelona a Catalunya.
2: Milers d'aficionats s'hi han desplaçat provocant una circulació intensa a les principals vies d'accés i obligant a activar mesures especials de trànsit. Ens ho explica des de Vallès Visió la Janira López.
9: Milers d'aficionats han visitat aquest cap de setmana el circuit de Barcelona-Catalunya per viure en directe el Gran Premi de Fórmula 1. Durant la jornada d'avui, una gran quantitat de vehicles s'han desplaçat fins a les instal·lacions, fet que ha provocat moments de circulació intensa als accessos del recinte. Una de les carreteres més afectades des de primera hora del matí ha estat la C-17, una de les principals vies d'accés al circuit, juntament amb la P-7 i altres carreteres de l'entorn. També s'hi han registrat increments importants de trànsit en vies com la C-35. Per garantir una millor mobilitat i minimitzar les retencions, s'han aplicat mesures específiques de regulació del trànsit. Ens en dona més detalls Josep Maria Massip, sotinspector dels Mossos d'Esquadra.
10: Per les característiques del circuit on està, doncs la mobilitat és un aspecte molt important que treballem ja des del primer moment, a primera hora del matí. L'entrada sempre és més esglaonat perquè tothom no mira només una cursa, hi ha gent que li agrada o li interessa tot el que és el Gran Premi, però està clar que la sortida seria un moment molt combinant que a més ens coincideix amb una operació tornada a l'autopista P7, que és una de les vies importants del nostre territori.
9: És per això que davant l'elevat volum de desplaçaments previstos, els Mossos d'Esquadra i el Servei Català de Trànsit han posat en marxa un dispositiu especial amb l'objectiu de gestionar de manera eficient tant els accessos com les sortides del circuit.
1: I també us informem que s'ha activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, l'Anoia, la Noguera, la Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta, segons informa Protecció Civil.
2: Precisament ahir en aquesta zona va haver un incendi que va afectar unes 50 hectàrees a Sanaüja. Els bombers donen per controlat aquest incendi, tot i que mantenen unes 15 dotacions terrestres a la zona per tal d'executar tasques de vigilància, repassar el perímetre i evitar revifades amb l'entrada de la marinada.
1: I repassem altres successos. Ahir tres persones van morir en tres accidents al medi natural.
2: En concret, va ser un jove ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués, a l'Alt Empordà, i una persona que va caure uns 100 metres al port de Medacorba, a Alins, a la comarca del Pallars Sobirà.
1: I els Mossos d'Esquadra van detenir el 29 de maig un lladre que utilitzava un patinet elèctric per robar cadenes d'or a dones d'edat avançada.
2: El bisbe de 22 anys cometia els robatoris al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat. El seu modus operandi consistia a circular amb un patinet elèctric per la vorera fins a localitzar una víctima potencial. Un cop seleccionada, s'hi aproximava ràpidament per l'esquena i li feia una forta estrabada per arrencar-li la cadena que portava al coll.
1: I parlem de política i parlem de l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, que ha fet una revelació al programa Ciutadella sobre una de les decisions claus de la seva trajectòria política.
2: I és que Mas admet que amb la distància d'aquesta última dècada no hauria optat pel seu ja famós pas al costat de l'any 2016 si hagués pogut preveure tot el que s'esdevindria posteriorment. L'escoltem.
11: No me'n penedeixo si ens posem en la situació aquella. Si la pregunta és, vostè en aquell moment tornaria a fer el que va fer des del punt de vista de plegar perquè allò pogués continuar? La resposta és sí. Veient el que ha passat ara, veient tot el que ha passat, jo no l'hauria fet el pas al costat. Però en aquell moment, i ens hem de situar en aquell moment, perquè és quan jo el vaig fer, el tornaria a fer exactament igual.
2: Les declaracions s'emetran íntegrament avui a partir de 2:15 a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
1: I parlem de salut, ja que avui diumenge, amb motiu del Dia Mundial de les Persones Donants de Sang, el Banc de Sang i Teixits ha organitzat un espectacle amb 150 drons que il·luminarà el cel de Barcelona.
2: La iniciativa vol agrair la solidaritat dels donants i alhora animar noves incorporacions al sistema de donacions, informa Núria Perera.
12: El cel de Barcelona s'omplirà de cors, missatges d'agraïment i llums vermelles. És l'homenatge que el Banc de Sang i Teixits ha preparat per celebrar el Dia Mundial de les Persones Donants de Sang i reconèixer la tasca dels qui donen de manera altruista. En parla Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits.
13: És un dia d'agraïment a totes aquelles persones que donen sang, donen plasma, donen plaquetes, és a dir, a totes aquelles persones donants.
12: Més enllà de l'homenatge, el Banc de Sang insisteix en la necessitat d'incorporar nous donants. Entre gener i maig d'aquest any, gairebé 14.000 persones s'han estrenat en la donació i prop de la meitat tenen entre 18 i 25 anys. El repte, però, no és només garantir les reserves de sang.
13: Intentant que els donants de sang també es converteixin en donants de plasma. Necessitaríem més donacions de plasma, però a partir d'aquest plasma nosaltres ser capaços d'obtenir una sèrie de medicaments que uns 3.000 donants de Catalunya en són dependents.
12: Actualment, Catalunya només és autosuficient en plasma en un 39%. Per això, des del Banc de Sang s'anima als donants habituals a alternar les donacions de sang i plasma. Aquest vespre, el missatge es podrà llegir també al cel de Barcelona, amb figures i paraules com quan dones sang, dones vida, o un simple però significatiu gràcies.
1: I és que 1.070.169 persones van fer donacions de sang i components sanguinis a tot l'Estat l'any 2025, segons dades del Ministeri de Sanitat.
2: Aquestes donacions són imprescindibles per garantir l'activitat sanitària del dia a dia, des d'intervencions quirúrgiques fins a tractaments oncològics, urgències, trasplantaments o complicacions obstètriques. També ha crescut la recollida de plasma amb més de 478.000 litres obtinguts durant l'any passat, un 1,3% més que l'any anterior. Sanitat remarca que reforçar aquestes donacions és clau per reduir la dependència de tercers països i assegurar així tractaments essencials.
1: I encara en plana sanitària, però parlem en aquest cas de digitalització, ja que Catalunya ha iniciat el desplegament del certificat mèdic de defunció elèctrica als centres hospitalaris en el marc de la modernització del registre civil.
2: Aquest nou sistema permet digitalitzar un tràmit que fins ara es feia en paper. El sistema ja està en funcionament i totes les regions sanitàries disposen com a mínim d'un hospital amb el sistema operatiu.
1: I gairebé el 80% de les persones ingressades als centres psiquiàtrics catalans van morir per desnutrició severa i males condicions de salubritat durant la Guerra Civil.
2: Un d'aquests centres va ser el complex psiquiàtric de Sant Boi de Llobregat. Les persones que hi morien eren enterrades en una fossa comuna al cementiri municipal. 90 anys després, Sant Boi de Llobregat i la Generalitat han homenatjat aquestes víctimes. Ens en dona tots els detalls Carme de Fez.
14: L'acte celebrat aquest dissabte al cementiri municipal s'ha fet al costat de la fossa comuna on van ser enterrats molts dels pacients del complex psiquiàtric de la ciutat. Un plafó de la xarxa d'espais de memòria recordarà a partir d'ara aquest episodi històric. L'homenatge és fruit d'una investigació impulsada per la Direcció General de Memòria Democràtica i elaborada per l'historiador Marcos Robles a partir de treballs previs del responsable de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi, Carles Serret. L'estudi documenta l'elevada mortalitat registrada als centres psiquiàtrics catalans entre 1936 i 1939 i atribueix aquesta situació a la manca d'aliments, les males condicions materials i la vulnerabilitat extrema d'aquests pacients.
15: És una qüestió de fam i desnutrició i d'inanició i de falta de recursos. És un pic molt alt on aquí es va passar una situació molt complexa i segurament estem davant d'un dels drames més colpidors de la Guerra Civil. I aquí la qüestió és com pot ser que no formés part de la història del nostre país i que fos pràcticament desconegut. Van patir una espècie de doble oblit. Van ser oblidades en vida, són persones que van ser oblidades en vida i després han tornat a ser oblidades una vegada mortes fins avui.
14: A l'acte hi han assistit el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, així com familiars de les víctimes i entitats de la memòria històrica.
1: I I anem a Santa Bàrbara, en plena local, ja que han iniciat les activitats preparatòries per l'eclipsi d'aquesta setmana.
2: S'hi ha fet un taller per aprendre a observar el sol amb seguretat i una observació astronòmica nocturna. L'Ajuntament d'aquest municipi del Montsià preveu repartir, a més, 3.000 ulleres homologades i habilitar fins a 1.000 places d'aparcament per a l'esdeveniment del proper 12 d'agost. Des de la Plana Ràdio ens n'informa Víctor Montecino.
16: L'activitat ha comptat amb la participació de la Societat Astronòmica de Lleida, que ha explicat com observar el sol de manera segura. El seu president, Antonio Mòdol, ha insistit en la importància de protegir la vista i ha advertit dels riscos d'utilitzar aparells òptics sense els filtres adequats.
17: El sol amb una lupa cremem un paper a 200 graus. Amb això, la temperatura de la retina en 50 graus ja en té prou perquè es faci molt bé. Vull dir que imagineu la diferència que hi ha. Si mirem amb uns aparells òptics, que siguin prismàtics, un telescopi i coses d'aquestes, i ho mirem d'així, és que al moment de ficar l'ull ja estarem.
16: Per la seva banda, l'alcalde de Santa Bàrbara, Lluís Jiménez Veguer, ha explicat que les activitats continuaran durant les pròximes setmanes.
18: Aquí el 12 d'agost anirem fent diferents activitats i pues, bueno, bàsicament el que sí que volem és a la gent conscienciar-la de que l'important és veure l'eclipse, però veure en seguretat, i per això l'Ajuntament està preparant una dotació sobre unes 3.000 ulleres per a la població i per als que puguin vindre a veure l'eclipse aquí a Santa Bàrbara.
16: L'alcalde també ha avançat que el municipi prepara un dispositiu especial per al dia de l'eclipse.
1: I obrim bloc cultural i parlem de cinema. I ens anem fins a Roda de Barà, on es celebra el Festival de Cinema Català FICCAT, que premia el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la Guerra Química. Un treball de TAC12 en coproducció amb la xarxa Ràdio Televisió Espanyola Catalunya i 3CAT.
2: El documental narra com l'estat espanyol va bombardejar amb gas mostassa la població del Marroc durant la guerra del Rif. Aquest va ser el primer conflicte en el que es van tirar bombers d'aquest tipus sobre població civil.
1: I en el mateix festival, l'actor, director, guionista i productor Joel Joan ha rebut el Premi Montserrat Carulla, que reconeix la seva trajectòria pel cinema en català.
2: En el seu discurs ha reivindicat tant la identitat com la llengua catalana.
1: I seguim en aquest cas i anem a Terrassa, on el cinema Catalunya d'aquesta localitat s'ha convertit el dissabte d'ahir en punt de trobada dels aficionats a l'anime amb una nova edició de l'Anime Gara.
2: La Marató ha tingut com una de les grans protagonistes a One Piece, coincidint amb el retorn de la sèrie en català a la programació de 3CAT i amb la presència d'alguns dels seus actors de doblatge. Hi ha estat present el company de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
19: El cinema Catalunya ha tornat a omplir la sala principal amb una nova edició d'Anime Gara, una marató de cinema d'anime que busca apropar la cultura audiovisual japonesa al gran públic i fer-ho, a més, en català. Per aquesta segona edició s'han programat tres títols emblemàtics: El meu veí Totoro, One Piece Estampida i The End of Evangelion. Ens ho explica l'Ariadna Closa, membre de la Fricassa, que és l'entitat organitzadora.
20: I estem doncs molt contents de que la gent respongui, vull dir, també el cinema doncs s'ompli de públic, no? Públic doncs diferent, la canalla, que és important que vingui al cinema, i també s'acostumi a veure pel·lícules al cinema en català.
19: A més de les projeccions, la jornada ha comptat amb la participació d'alguns dels actors de doblatge de One Piece, com ara Marc Ullot, veu del personatge de Smoker en català.
21: Això està molt ple de gent, nois, no sé si cabran tots.
19: Juntament amb altres professionals del doblatge, Ullot ha compartit anècdotes i curiositats d'una sèrie que, 20 anys després, ha tornat a la programació de 3CAT.
22: Ell em va dir, iaia, per què no anem a veure One Piece? I dic, ah, doncs sí.
19: One Piece continua despertant passions i ho fa cada vegada de manera més transversal. Els espectadors que van créixer seguint les aventures d'en Luffy comparteixen ara afició amb una nova generació de fans, demostrant la vigència d'un fenomen que continua navegant amb força dues dècades després.
1: I deixem el cinema per parlar de música, ja que avui és l'últim dia del Sant Cublac, el Festival de Música Negra de Sant Cugat del Vallès, que tanca una 12a edició on els ritmes llatins han ressonat al Parc de Can Bernet.
2: Avui, darrera jornada d'aquest viatge musical des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
0: El Sant Poblà que es prepara per a baixar el taló aquest diumenge amb una jornada familiar oberta a tots els públics. La programació inclourà tallers de percussió africana amb Mamadou Boga, activitats infantils, un vermut musical amb vinils i una roda de samba final a càrrec dels santcugatencs per a Condé. Serà el punt final a 5 dies d'activitats que han convertit Sant Cugat en un espai de trobada entre cultures i tradicions musicals d'Àfrica, el Carib, l'Amèrica Llatina i Europa. Aquesta dotzena edició ha combinat projeccions, debats, tallers i concerts per explorar l'origen i l'evolució de gèneres com el jazz, la salsa, el reggae, l'afrobeat o la rumba catalana. Un cap de setmana que ha concentrat el gruix de les activitats amb propostes de música africana i llatinoamericana i molta, molta gresca.
1: I de la música ens anem fins a una fira a les Terres de l'Ebre, ja que arriba una de les fires més arrelades al calendari, en aquest cas a la Terra Alta.
2: Marxem fins a Arnes, que celebra avui la 21a edició de la Festa de la Mel, una jornada que enguany es presenta amb una imatge renovada i una programació plena d'activitats. Més enllà de la festa, el gran atractiu segueix sent l'excel·lència d'aquest producte local, que cada any atreu centenars de visitants disposats a tastar-lo. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
3: Arnes ha celebrat la 21a edició de la Festa de la Mel, una fira que arriba renovada per consolidar-se com el gran aparador d'aquest sector a la Terra Alta. Amb una programació més extensa que en edicions anteriors, l'Ajuntament ha integrat noves propostes com els esmorzars populars i el vermut musical, posant en valor tant el treball dels apicultors locals com l'excel·lència d'un producte autèntic que representa el poble. Escoltem Joaquim Miralles, alcalde d'Arnes.
5: Al final la gent surt de casa, surt perquè saben que el producte que ve avui aquí a oferir a aquesta Festa de la Mel és un producte exquisit, és un producte boníssim i la gent el que vol és anar a degustar-lo i per tant no els fa temor ni la calor, ni el fred, ni el vent i podem gaudir d'una plaça plena de gent i el recorregut està tot ple de gent.
3: L'èxit de convocatòria ha estat total, amb els carrers plens de visitants gaudint d'una jornada frenètica amb vermuts, espectacles i una oferta cultural que s'allarga fins a les 8 del vespre.
1: Les 2:21 minuts, moment de parlar d'esports.
23: Notícies en xarxa. Esports.
1: El Barça s'imposa al Tenerife per 76-85 en bàsquet i es classifica per la final de la Lliga ACB.
2: I ho fa 3 anys després de la darrera vegada. L'equip blaugrana és el primer finalista, doncs, després de superar per la via ràpida 3-0 al Tenerife. Ara els barcelonistes esperen rival de la sèrie que enfronta el València Bàsquet i la Cisa Joventut i que per ara domina l'equip taronja per 2-0.
1: I és que els badalonins es queden sense marge d'error per donar una final de derbi català. I haurien de guanyar els dos partits a l'Olímpic per mantenir les opcions d'arribar a la final.
2: Precisament del maig del Joventut d'avui en tenim la prèvia des de Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
24: Win or go home per la penya, i és que el Joventut necessita guanyar sí o sí aquest vespre a les 8 a l'Olímpic si vol continuar en vida en l'eliminatòria als play-offs contra València Bàsquet. El conjunt d'Ani Miret s'aferrarà al factor olímpic de Badalona, i és que s'espera un ple absolut com en les grans ocasions, amb més de 12.000 aficionats que vindran per animar el seu equip. El conjunt baloní és conscient de les errades del segon partit, un equip que està cansat físicament, això sí, però que es basarà un altre cop en la defensa zonal per intentar sorprendre el València Bàsquet. No hi serà Ante Tomic, però per la resta de la plantilla podrà comptar al complet el seu tècnic Dani Miret. El València Bàsquet, en canvi, Pedro Martínez, entrenador baloní, torna també a casa seva, a Badalona, i no comptarà encara amb Nate Rubers, lesionat, recordem, al primer partit.
1: I en futbol, a la primera federació, el Centre d'Esport Sabadell perd el camp del Zamora en el partit d'anada de la final per pujar a segona divisió.
2: Tot i la derrota, l'equip vallesà només necessitaria una victòria a casa per un sol gol per guanyar aquesta final i pujar a la segona categoria del futbol nacional 2 anys després de baixar-hi.
1: I baixem una categoria. El Badalona afronta avui l'anada de la tercera eliminatòria d'ascens a segona federació al camp del Compostela.
2: Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió per treure un resultat positiu. En porten la prèvia del partit des de Ràdio Ciutat de Badalona a l'Eix Blanc.
25: El Badalona afronta aquesta tarda a les 6 l'anada de la tercera eliminatòria d'ascens al camp del Compostela. Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió de treure un resultat positiu. En aquest punt de la temporada és evident que les forces estan limitades, però l'energia que dona disputar una eliminatòria decisiva d'ascens pot suplir qualsevol punt feble. El Badalona es trobarà un equip força experimentat, amb davanters de gran categoria i haurà de saber contrarrestar les rauxes ofensives dels gallecs. A dalt, el Badalona, amb jugadors ràpids com Tom Diabarà, Toni Larrosa o Juaco, també estan en disposició de fer mal a la defensa rival. El tècnic escapulat Miquel Azparren ens parla del rival.
4: Equipo con mucha experiencia, equipo construido en un grupo para ascender sí o sí directamente, con poca oposición y que al final se le ha atragantado la recta final o la segunda vuelta. Están en la final, quieren ascender, están exigidos a ascender, pero a ilusión no nos van a ganar ni a ganas de querer llevarnos la eliminatoria tampoco.
25: Per part del Badalona seran baixa segura, Yaya Siribé, Víctor Morales, Dani Rocafull i Òscar Gómez per lesió, a més de Pol Júnior i Josu per sanció. El duel entre el Compostela i el Badalona es podrà seguir en directe per la xarxa de televisions locals.
1: I baixem encara una altra categoria més de tercera federació, ja que la Pobla de Mafumet ja és equip d'aquesta categoria.
2: Els pobletans van fer valer el gol d'avantatge del partit d'anada, ja que en aquest matx, en un camp de la Pobla ple d'aficionats, es va saldar amb un marcador d'empat a 0. Cap dels dos equips va saber trobar la porteria rival, tot i que la Pobla, en el tram final del partit, va estar molt més inspirada encara que sense encert.
1: I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta guanya la Champions per segona vegada en la seva història contra el Prorreco italià.
2: Els mariners van superar per la mínima 17-16 a l'equip del País de la Bota i ho van fer a la piscina de Malta, on es disputava aquesta competició continental. Aquest títol el revaliden 12 anys després d'aconseguir per primer cop aquesta Champions de waterpolo.
1: I qui la podria revalidar avui també és el Barça d'handbol, que jugarà avui aquesta final de Champions.
2: Va necessitar ahir, això sí, arribar a la pròrroga en un duel molt igualat contra l'Aalborg danès, però els blaugranes, que sempre van anar per davant al marcador, van aconseguir classificar-se per la final amb un resultat final de 32-37. La final, com diem, aquesta tarda a partir de les 6 a l'Anxes Arena de Colònia, davant de l'equip local del Füchsle de Berlín, que es va desfer del Magdeburg, també a Alemanya, i a l'altra semifinal.
1: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Eduard París, i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
8: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona. Barcelona és molt més punca. Diputació de Barcelona.
9: Nutrició amb Laura Crosas.
10: Les terrasses a l'estiu. Mantenir un estil de vida saludable i sobretot una correcta alimentació en períodes festius resulta força difícil, però sobretot ho és durant les vacances d'estiu, on els llargs dies i les altes temperatures compliquen encara més l'objectiu de cuidar-se. És la temporada de les famoses terrasses, amb una oferta de productes saludables més aviat escassa. I podeu trobar begudes ensucrades tan apreciades en aquesta època de l'any com l'orxata o els granissats. Els esperats gelats i sorbets, tant comercials com artesans, que substitueixen a la fruita de la tarda i modifiquen completament el perfil nutricional del berenar, carregant-lo de greixos saturats i sucres. Begudes alcohòliques com les cerveses o els vermuts, que lluny de refrescar deshidraten. O bé els aperitius de bosses de patates chips i tot allà seguici d'altres aliments fregits que les acompanyen. Si és ocasional i puntualment et ve de gust, alguna de les opcions esmentades no suposa cap problema. Però quan es torna un hàbit de l'estiu, passar la tarda i la calor a la terrassa d'un bar, sortir a fer l'aperitiu o treure el cap quan el dia refresca, és important tenir clares quines opcions són més interessants d'escollir. Pel que fa a la beguda, teniu on triar i remenar. Un cafè amb gel, un te gelat, aigua amb gas i llimona o bé llimonada sense sucre. Si teniu sort, potser trobeu algun local on fan batuts de fruita fresca al moment. Demaneu-los sense sucre o potser tenen kombucha. I finalment, la cervesa sense alcohol també es podria considerar. Per picar, Eviteu les patates fregides o les braves, els arrebossats, els fruitxecs salats o els farinacis com bastonets i torradetes. Ho podeu substituir, si no sou vegetarians, per conserves de peix com escopinyes, navalles, seitons, sardines, cloïses, musclos, entre d'altres, o bé per tapes de truita, formatges tendres, variat d'olives amb pinyol com les arbequines, fruitxecs naturals o torrats, o verdures fermentades com els cogombrets o les banderilles. I si tenen alguna tapa elaborada com l'hummus, servit amb palets de pastanaga, que és un paté de cigrons, quedareu saciats però no empatxats. Aquest estiu, gaudeix de socialitzar la terrassa del bar de manera més conscient i saludable.
1: Bon dia, són 2:45. Us parla Adrià Jurado.
23: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat avui diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública.
2: És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i un preacord que no va avalar la majoria del professorat.
1: Repassem, doncs, les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
1: El Gran Premi de Fórmula 1 ha tornat a omplir aquest cap de setmana els accessos al circuit de Barcelona-Catalunya.
2: Milers d'aficionats s'hi han desplaçat, provocant una circulació intensa a les principals vies d'accés i obligant a activar mesures especials de trànsit.
1: I seguim amb afectacions, ja que s'activa el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta, segons informa Protecció Civil.
2: Precisament ahir, en una d'aquestes zones, va haver un incendi que va afectar unes 50 hectàrees a Sanaüja i que els bombers donen ja per controlat.
1: Moment, precisament, de revisar la previsió del temps per les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
11: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana. Al Pla de Barcelona teníem temperatures per sobre dels 22-23 graus i també en molts punts a la Costa Brava aquestes temperatures eren al voltant dels 20 a 22 graus. Amb un matí molt assolellat i hem tingut l'arribada per les Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona, bandes de núvols alts i prims, però en general el matí ha estat molt i molt assolellat. Amb unes temperatures que aquestes hores a poc a poc van pujant, temperatures que són càlides a bona part del territori català i de cara a les properes hores inclús podran pujar més al Pla de Lleida amb valors que esperem arribar als 34 a 36 graus. Per tant, ambient càlid a aquestes hores de la jornada i augment de la inestabilitat, sobretot de cara a aquesta tarda al Pirineu, amb ruixats que podran anar acompanyats de tempestes, sobretot ubicats a punts de la Cerdanya, del Ripollès i també acabaran afectant el nord del Pallars i arribaran també al nord de l'Aran. Ho anirem seguint aquí la xarxa, que tingueu bona tarda.
1: I en successos, ahir 3 persones van morir en 3 accidents al medi natural.
2: Un jove ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merola, un submarinista desaparegut a Cadaqués i una persona que va caure uns 100 metres a Alins.
1: I en esports, el Barça s'imposa al Tenerife per 76 a 85 i es classifica per la final de la Lliga ACB.
2: El Joventut, per la seva banda, haurà de guanyar els 2 partits a l'Olímpic per mantenir opcions d'arribar a aquesta final.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció del Servei d'Informatius a la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Centenes de docents, famílies i estudiants s'han manifestat avui diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública.
2: És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de les negociacions amb el Departament d'Educació i un preacord que no va avalar la majoria del professorat. Ens amplia tots els detalls d'aquesta jornada a la Norma Lebrero.
12: En aquesta mobilització en diumenge també s'hi han sumat les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya, sindicats d'estudiants i polítics, com Esquerra, la CUP i Comuns. Reclamen un gran acord de país per reforçar l'educació pública. Jordi Carreras és president de la FAC.
13: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral, sinó com una oportunitat per abordar els reptes que realment avui té l'educació pública. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
12: Els sindicats alerten que s'ha acabat el curs escolar, però no les protestes. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, la secretària general de la Federació d'Ensenyament de la CGT, Laura Gené, i la secretària de la CNT Ensenyament, Montse Luque.
14: No volem anar a comentar la jugada, volem anar, doncs, en tot cas, a obrir un procés negociador que resolgui realment, doncs, les mancances que té el sistema educatiu. Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu seu a negociar i arregla l'emergència educativa o que comenci a preparar eleccions. La lluita continuarà per on totes vulguem. Ningú ens vindrà a dir per on ha de continuar aquesta lluita que és nostra, de les treballadores. Reorganitzem-nos aquest estiu i comencem el curs amb força perquè això no s'ha acabat i guanyarem.
12: El 20 de juny els sindicats celebraran una assemblea educativa per definir l'estratègia reivindicativa de cara al curs vinent.
1: I encara en plana educativa parlem de que les famílies monoparentals podran gaudir de bonificacions entre el 50% i el 100% en els preus de les matrícules de les universitats públiques i la Universitat Oberta de Catalunya.
2: Rebran així el mateix tracte que les famílies nombroses. En el cas d'una família uniparental amb dos o més fills, l'exempció serà total, mentre que els estudiants de família monoparental amb un fill pagaran el 50%. La mesura s'aprovarà aquest dimarts al Consell Executiu en el marc del decret que fixa els imports de les matrícules i es començarà a aplicar al curs 2026-2027. El govern ha reservat una partida de 12,5 milions d'euros als pressupostos que està previst que rebin el vistiplau del Parlament al mes de juliol.
1: I repassem el Gran Premi de Fórmula 1, ja que ha tornat a omplir aquest cap de setmana els accessos al circuit de Barcelona a Catalunya.
2: Milers d'aficionats s'hi han desplaçat, provocant una circulació intensa a les principals vies d'accés i obligant a activar mesures especials de trànsit. Ens ho explica des de Vallesvisió la Janira López.
15: Milers d'aficionats han visitat aquest cap de setmana el circuit de Barcelona-Catalunya per viure en directe el Gran Premi de Fórmula 1. Durant la jornada d'avui, una gran quantitat de vehicles s'han desplaçat fins a les instal·lacions, fet que ha provocat moments de circulació intensa als accessos del recinte. Una de les carreteres més afectades des de primera hora del matí ha estat la C-17, una de les principals vies d'accés al circuit, juntament amb la P-7 i altres carreteres de l'entorn. També s'hi han registrat increments importants de trànsit en vies com la C-30. Per garantir una millor mobilitat i minimitzar les retencions, s'han aplicat mesures específiques de regulació del trànsit. Ens en dona més detalls Josep Maria Massip, sotinspector dels Mossos d'Esquadra.
16: Per les característiques del circuit on està, doncs, la mobilitat és un aspecte molt important que treballem ja des del primer moment, a primera hora del matí. L'entrada sempre és més esglaonat perquè tothom no mira només una cursa, hi ha gent que li agrada o li interessa tot el que és el Gran Premi, però està clar que la sortida seria un moment molt combinant que a més ens coincideix amb una operació turística de l'autopista P7, que és una de les vies importants del nostre territori.
15: És per això que davant l'elevat volum de desplaçaments previstos, els Mossos d'Esquadra i el Servei Català de Trànsit han posat en marxa un dispositiu especial amb l'objectiu de gestionar de manera eficient tant els accessos com les sortides del circuit.
1: I s'activa el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta, segons informa Protecció Civil.
2: Precisament ahir ja va haver un incendi que va afectar unes 50 hectàrees a Sanaüja. Els bombers el donen per controlat, tot i que mantenen unes 15 dotacions terrestres a la zona per tal d'executar tasques de vigilància, repassar el perímetre i evitar revifades amb l'entrada de la marinada.
1: I repassem altres successos. Ahir 3 persones van morir en 3 accidents al medi natural.
2: En concret, un home ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués, a l'Alt Empordà, i una persona que va caure uns 100 metres al port de Medacorba, a Alins, a la comarca del Pallars Sobirà.
1: I encara també en aquesta plana, els Mossos d'Esquadra van detenir el 29 de maig un lladre que utilitzava un patinet elèctric per robar cadenes d'or a dones d'edat avançada.
2: El pispa de 22 anys cometia els robatoris al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat i el seu modus operandi consistia a circular amb un patinet elèctric per la vorera fins a localitzar una víctima potencial. Un cop seleccionada, s'hi aproximava ràpidament per l'esquena i li feia una forta estrabada per arrencar-li la cadena que portava al coll.
1: I l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, ha fet una revelació al programa Ciutadella sobre una de les decisions clau de la seva trajectòria política.
2: Mas admet que amb la distància d'aquesta última dècada no hauria optat pel seu pas al costat de l'any 2016 si hagués pogut preveure tot el que s'esdevindria posteriorment.
17: No me'n penedeixo si ens posem en la situació aquella. Si la pregunta és, vostè en aquell moment tornaria a fer el que va fer des del punt de vista de plegar perquè allò pogués continuar? La resposta és sí. Veient el que ha passat ara, veient tot el que ha passat, jo no l'hauria fet el pas al costat. Però en aquell moment, i ens hem de situar en aquell moment, perquè és quan jo el vaig fer, el tornaria a fer exactament igual.
2: Les declaracions de l'expresident s'emetran íntegrament avui a partir de 2:15 a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
1: I parlem de salut, perquè avui diumenge, motiu del Dia Mundial de les Persones Donants de Sang, el Banc de Sang i Teixits ha organitzat un espectacle amb 150 drons que il·luminarà el cel de Barcelona.
2: La iniciativa vol agrair la solidaritat dels donants i alhora animar noves incorporacions al sistema de donacions, l'informa Núria Pereira.
18: El cel de Barcelona s'omplirà d'acords, missatges d'agraïment i llums vermelles. És l'homenatge que el Banc de Sang i Teixits ha preparat per celebrar el Dia Mundial de les Persones Donants de Sang i reconèixer la tasca dels qui donen de manera altruista. En parla Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits.
19: I és un dia d'agraïment a totes aquelles persones que donen sang, donen plasma, donen plaquetes, és a dir, a totes aquelles persones donants.
18: Més enllà de l'homenatge, el Banc de Sang insisteix en la necessitat d'incorporar nous donants. Entre gener i maig d'aquest any, gairebé 14.000 persones s'han estrenat en la donació i prop de la meitat tenen entre 18 i 25 anys. El repte, però, no és només garantir les reserves de sang.
19: Intentant que els donants de sang també es converteixin en donants de plasma. Necessitaríem més donacions de plasma, però a partir d'aquest plasma nosaltres ser capaços d'obtenir una sèrie de medicaments que uns 3.000 donants de Catalunya en són dependents.
18: Actualment, Catalunya només és autosuficient en plasma en un 39%. Per això, des del Banc de Sang s'anima als donants habituals a alternar les donacions de sang i plasma. Aquest vespre, el missatge es podrà llegir també al cel de Barcelona, amb figures i paraules com quan dones sang, dones vida, o un simple però significatiu gràcies.
1: I és que 1.070.169 persones van fer donacions de sang i components sanguinis a tot l'Estat l'any 2025, segons dades del Ministeri de Sanitat.

0: Un d'aquests centres va ser el complex psiquiàtric de Sant Boi de Llobregat. Les persones que hi morien eren enterrades en una fossa comuna al cementiri municipal. Ara, 90 anys després, Sant Boi i la Generalitat han homenatjat aquestes víctimes. Ens dona tots els detalls Carme de Fez.
1: L'acte celebrat aquest dissabte al cementiri municipal s'ha fet al costat de la fossa comuna on van ser enterrats molts dels pacients del complex psiquiàtric de la ciutat. Un plafó de la xarxa d'espais de memòria recordarà a partir d'ara aquest episodi històric. L'homenatge és fruit d'una investigació impulsada per la Direcció General de Memòria Democràtica i elaborada per l'historiador Marcos Robles a partir de treballs previs del responsable de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi, Carles Serret. L'estudi documenta l'elevada mortalitat registrada als centres psiquiàtrics catalans entre 1936 i 1939 i atribueix aquesta situació a la manca d'aliments, les males condicions materials i la vulnerabilitat extrema d'aquests pacients.
2: És una qüestió de fam i desnutrició i d'inanició i de falta de recursos. És un pic molt alt on aquí es va passar una situació molt complexa i segurament estem davant d'un dels drames més colpidors de la Guerra Civil. I aquí la qüestió és com pot ser que no formés part de la història del nostre país i que fos pràcticament desconegut. Van patir una espècie de doble oblit. Van ser oblidades en vida, són persones que van ser oblidades en vida i després han tornat a ser oblidades una vegada mortes fins avui.
1: A l'acte hi han assistit el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, així com familiars de les víctimes i entitats de la memòria històrica.
3: I obrim bloc cultural parlant de cinema, i és que el Festival de Cinema Català, el FICCAT, premia el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la guerra química, un treball de TAC12 en coproducció amb la xarxa Radio Televisió Espanyola Catalunya i 3CAT.
0: El documental narra com l'estat espanyol va bombardejar amb gas mostassa la població del Marroc durant la Guerra del Rif. Aquest va ser el primer conflicte en el que es van tirar bombes d'aquest tipus sobre població civil.
3: I en el mateix festival, l'actor, director, guionista i productor Joel Joan ha rebut el Premi Montserrat Carulla, que reconeix la seva trajectòria pel cinema en català.
0: En el seu discurs, el Joan ha reivindicat tant la identitat com la llengua catalana.
3: I seguim també amb aquesta plana audiovisual per parlar de que la xarxa i TAC12, la televisió pública del Camp de Tarragona, han estat proclamats avui com ambaixadors dels Xiquets de Valls.
0: Ha estat un dels primers actes de la Festa Major de Sant Joan de Valls, de la de Sant Joan, com diem, des de Ràdio Ciutat de Valls, ens ho explica Francesc Domènech.
4: La proclamació com a ambaixadors dels Xiquets de Valls ha estat un reconeixement a la tasca que fa la xarxa per difondre el món casteller i en especial l'activitat dels Xiquets de Valls, segons han coincidit a dir els representants de les colles castelleres de la ciutat de Valls i l'alcaldessa Dolors Ferrer. Un reconeixement que ha agraït de manera especial la xarxa. Núria de José és la consellera delegada.
5: Doncs mira, en aquest moment la veritat és que estem superpassats de l'emoció perquè tot el que ens han fet avui, tot el que han preparat és molt gros, no? Al final perquè és el pes d'un reconeixement a una tasca de fa molts anys, d'un equip molt gran de gent que no només és que expliqui castells, sinó que se'ls creu, que ho intenta fer amb el màxim rigor i que ha acumulat un coneixement molt específic sobre aquesta matèria.
4: L'acte ha servit també per fer el sorteig a la Diada Castellera de Sant Joan. La sort ha fet que la colla jove Xiquets de Valls hagi triat obrir la Diada el dia 24. Tant la colla joves com la colla vella assagen aquests dies per poder oferir castells de gamma extra al migdia de Sant Joan.
3: I seguim parlant de castells, ja que els Marrecs de Sal han celebrat els 30 anys de colla avui, acompanyat dels castellers de Vilafranca i la colla jove Xiquets de Tarragona.
0: Els Verds han portat a la plaça del Vi de Girona un castell de gamma extra, un 4 de 9 amb folre i agulla, que han descarregat, un castell que no s'havia aconseguit mai descarregar, a la plaça del Vi. També han fet el 3 de 9 amb folre i el 4 de 9 amb folre. Per la seva banda, la colla jove dels Xiquets de Tarragona han aconseguit el 4 de 9 amb folre, el 3 de 9 amb folre i el 5 de 8. I per últim, els anfitrions, els Marrecs de Sal, han anat amb un 4 de 8, un 7 de 8 i un 3 de 8.
3: I ahir al quilòmetre 0 casteller, a Valls precisament, va haver la diada de la plaça del Pati. Joves de Valls, els anfitrions i castellers de Sants van fer la clàssica de nou.
0: També hi eren els Minyons de Terrassa, que van fer el 3 de 9 amb folre, el 7 de 8, la Torre de 8 amb folre i el Pilar de 6. Els Moixiganguers d'Igualada i els castellers de Barcelona es van quedar amb castells de la gamma alta de 8.
3: I parlem de música, i parlem de que és l'últim dia del Sant Coblac.

0: el Festival de Música Negra de Sant Cugat del Vallès, que tanca una dotzena edició, on els ritmes llatins han ressonat al Parc de Can Bernet.
1: Avui, com diem, última parada d'aquest viatge musical. Des de Cugat Media ens ho explica Sergio Morales.
2: El Sant Cugat es prepara per abaixar el taló aquest diumenge amb una jornada familiar oberta a tots els públics. La programació inclourà tallers de percussió africana amb Mamadou Boga, activitats infantils, un vermut musical amb vinils i una roda de samba final a càrrec dels santcugatencs per a Condé. Serà el punt final a 5 dies d'activitats que han convertit Sant Cugat en un espai de trobada entre cultures i tradicions musicals d'Àfrica, el Carib, l'Amèrica Llatina i Europa. Aquesta dotzena edició ha combinat projeccions, debats, tallers i concerts per explorar l'origen i l'evolució de gèneres com el jazz, la salsa, el reggae, l'afrobeat o la rumba catalana. Un cap de setmana que ha concentrat el gruix de les activitats amb propostes de música africana i llatinoamericana i molta, molta gresca.
0: I seguim parlant de música, però parlem ara de constructors d'instruments, els coneguts com a luthiers. I és que fa 8 anys, un d'ells, el badaloní Antonio Manjón, va tenir una idea. I és que s'aprovava el centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí, i dimecres passat va ser precisament, i podia fer-li un homenatge mitjançant la seva feina artesanal.
1: I és que en 2 anys la guitarra Gaudí ha pres forma i s'ha presentat en públic aquest migdia. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Joaquim García.
3: Música, fusta i tradició artesana. Són els tres elements que uneixen la trajectòria d'Antonio Manjón, reconegut luthier amb més de 30 anys d'experiència, que ara ret un homenatge únic a Antoni Gaudí en el centenari de la seva mort. La seu de l'Associació de Guitarra de Badalona ha estat l'escenari de la presentació d'una guitarra única al món, inspirada directament en les formes orgàniques i els símbols del Parc Güell. Un procés de creació lent i minuciós que fusiona l'excel·lència sonora amb la genialitat arquitectònica i que neix de l'aprenentatge de Manjón al costat dels grans mestres guitarrers del segle XX. Antonio Manjón, luthier, ens explica d'on ve la seva inspiració.
4: Ja només l'obra de Gaudí, si t'agrada, doncs ja ets motiu per fer un homenatge. Com jo sóc guitarrer, doncs la meva manera de fer l'homenatge és acostar-me amb la meva feina. També ja he trobat uns punts de connexió amb què seria, no? Potser la diferència és que en un cas volen evitar les vibracions, absorbir-les i que no afecti a l'estructura. En el nostre cas és al revés, és mirar que aquesta estructura agafi totes les vibracions i les aprofiti.
3: L'acte clou amb els primers acords d'aquest instrument, una peça de concert que no només busca la perfecció acústica, sinó perpetuar un llegat artesanal que resisteix a desaparèixer.
0: Les 2:50 minuts, moment de parlar d'esports.
5: Notícies en xarxa. Esports.
0: Obrim amb bàsquet i parlem que el Barça s'ha imposat al Tenerife per 76-85 i es classifica per la final de la Lliga ACB.
1: I ho fa 3 anys després de la darrera vegada. L'equip blaugrana és, doncs, el primer finalista després de superar per 3-0 per la via ràpida a l'equip canari. Els blaugranes esperen ara rival de la sèrie que enfronta el València Bàsquet i la Sisa Joventut, que per ara domina l'equip taronja per 2-0.
0: Els badalonins, doncs, es queden sense marge d'error per donar una final de derbi català i haurien de guanyar els 2 partits a l'Olímpic per mantenir les opcions d'arribar a aquesta final.
1: La prèvia d'aquest primer dels partits del Joventut ens arriba des de Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
6: Win or go home per la penya, i és que el Joventut necessita guanyar sí o sí aquest vespre a les 8 a l'Olímpic si vol continuar amb vida en l'eliminatòria als play-offs contra València Bàsquet. El conjunt d'Ani Miret s'aferrarà al factor olímpic de Badalona, i és que s'espera un ple absolut com en les grans ocasions, amb més de 12.000 aficionats que vindran per animar el seu equip. El conjunt badaloní és conscient de les errades del segon partit, un equip que està cansat físicament, això sí, però que es basarà un altre cop en la defensa zonal per intentar sorprendre el València Bàsquet. No hi serà Ante Tomic, però per la resta de la plantilla podrà comptar al complet del seu tècnic Dani Miret. El València Bàsquet, en canvi, Pedro Martínez, entrenador badaloní, torna també a casa seva, a Badalona, i no comptarà encara amb Nate Rubers, lesionat, recordem, al primer partit.
0: I ara parlem de futbol, i és que anem a la Primera Federació, ja que el Centre d'Esport Sabadell va perdre el camp del Zamora en el partit d'anada de la final per pujar a segona divisió.
1: Tot i la derrota, l'equip vallesà només necessitaria una victòria a casa per la mínima per guanyar aquesta final i pujar a la segona categoria del futbol nacional, només dos anys després de baixar-hi.
0: I baixem una categoria, ja que el Badalona afronta avui l'anada de la tercera eliminatòria d'ascens a segona federació, al Camp del Compostela.
1: Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió per treure un resultat positiu. Ens porten la prèvia del partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, a l'Aleix Blanc.
7: El Badalona afronta aquesta tarda a les 6 l'anada de la tercera eliminatòria d'ascens al Camp del Compostela. Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió de treure un resultat positiu. En aquest punt de la temporada és evident que les forces estan limitades, però l'energia que dona disputar una eliminatòria decisiva d'ascens pot suplir qualsevol punt feble. El Badalona es trobarà un equip força experimentat, amb davanters de gran categoria i haurà de saber contrarrestar les rauxes ofensives dels gallecs. A dalt, el Badalona, amb jugadors ràpids com Tom Diabarà, Toni Larrosa o Juaco, també estan en disposició de fer mal a la defensa rival. El tècnic escapulat Miquel Azparren ens parla del rival.
8: Equipo con mucha experiencia, equipo construido en un grupo para ascender sí o sí directamente, con poca oposición y que al final se le ha atragantado la recta final o la segunda vuelta. Están en la final, quieren ascender, están exigidos a ascender, pero a ilusión no nos van a ganar ni a ganas de querer llevarnos la eliminatoria tampoco.
7: Per part del Badalona seran baixa segura, Yaya Siribé, Víctor Morales, Dani Rocafull i Òscar Gómez per lesió, a més de Pol Júnior i Josu per sanció. El duel entre el Compostela i el Badalona es podrà seguir en directe per la xarxa de televisions locals.
0: I encara baixem una categoria més, i és que la Pobla de Mafumet ja és equip de tercera federació.
1: Els pobletans van fer valer el gol d'avantatge del partit d'anada davant del Sant Mauro, ja que en aquest maig, en un camp de la Pobla ple d'aficionats, es va acabar saldant amb el marcador inicial d'empat a 0. Cap dels dos equips va saber trobar la porteria rival, tot i que la Pobla, al tram final del partit, va estar molt inspirada, encara que no va trobar l'encert suficient per acabar portant-se la darrera victòria de la temporada.
0: I ara parlem de waterpolo, i és que l'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Champions per segona vegada en la seva història contra el Prorreco italià.
1: Els mariners van superar per la mínima per 17 gols a 16 a l'equip del País de la Bota i ho van fer a la piscina de Malta, on es disputava aquesta competició continental. Aquest títol el revaliden 12 anys després de conquerir per primer cop la Champions de waterpolo.
0: I ara passem a handbol, a parlar també precisament de la competició continental de la Champions. I és que el Barça jugarà la final d'aquesta competició.
1: Ahir a les semifinals els blaugranes van necessitar la pròrroga en un duel molt igualat contra l'Aalborg danès, tot i que es van acabar imposant per 32 a 37. Aquesta final es juga avui a partir de les 6 de la tarda a l'Anxes Arena de Colònia davant un rival precisament alemany, que serà el Füchse de Berlín, que es va desfer d'un altre equip alemany, del Magdeburg, ahir a l'altra semifinal.
0: I ara parlem de hoquei sobre patins, ja que el Vila-sana ha aixecat avui el títol de l'Hockey Lliga Femenina.
1: Les catalanes han derrotat el Fraga per 1-3 i tanquen així el curs amb un doblet després d'haver aixecat la copa.
0: I repassem tenis taula, ja que el català Josep Madurell s'ha proclamat subcampió del món individual de màsters més 85 a la gran cita celebrada a Corea del Sud, on hi havia destacada presència de jugadors asiàtics. Nou gran èxit internacional del palista de l'agrupació Congrés.
1: I acabem parlant de Fórmula 1, recordant precisament que la cursa del Gran Premi de Barcelona-Catalunya al circuit de Montmeló començarà d'aquí a menys de 5 minuts. Recordem que des de la pole surt el britànic George Russell, seguit del també britànic Lewis Hamilton, i que el líder del Mundial, l'italià Kimi Antonelli, sortirà des de la tercera posició.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Eduard París i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
9: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet. Tots els dijous a les 5 de la tarda. Redifusió el diumenge a les 4. Escolta el podcast a radiomollet.com.
3: El món és digital. Cada setmana ens apropem a aquesta nova realitat a través d'entrevistes i tertúlies amb destacats especialistes, directius, emprenedors i usuaris de les noves tecnologies. Cada dimecres a les 6 de la tarda i en remissió divendres a 4:45.
4: Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Estrenem el programa 2032 del Club del Country i avui ho fem amb música preciosa que ens arriba des del Canadà. És el darrer EP publicat per la Calcicalic amb el nom de Hero Dio. És un EP publicat per Universal Music Canada el 27 de març de 2026. Una jove intèrpret nascuda a Hudson Bay, a Saskatchewan, i que per tant té uns joves 28 anys, cançons que ens ha portat en el passat com el Who I Was, Love Me Like an Outlaw o el Till I Get to Heaven, alguna de les que els escoltem. El seu àlbum de debut el va publicar el 23 de febrer de 2024, Out Loud Poetry. Acabem d'escoltar una de les peces que pertanyien a aquest darrer EP que us comentàvem, la peça anomenada Neon Cowgirl, i escoltem ara aquest Till I Get to Heaven, una de les cançons més apreciades d'aquest EP de la jove cantant canadenca.

Són dues de les cançons d'aquest nou EP, una artista que va començar a destacar sobretot a partir del 2017 quan va guanyar el premi de la Canadian Country Music Association, aquell Discovery Award, i que ens arribava a través també del seu àlbum després del All of Poetry, com hem dit, el 2024, on la cançó més destacada va ser aquest tema que escoltem a continuació, una peça coescrita per ella mateixa, la Kelsey Kolick, al costat de Davis Corley i Mark Addison Chandler. Es deia Love Me Like an Outlaw. Yeah.

Així hem començat el programa d'aquesta setmana del Club del Country, tot destacant la música de Carl Cicolic, la cantant canadenca, que no només ens ha portat bons temes basats en els seus àlbums, com aquell de debut el 2019, anomenat com ella, publicat de manera independent per Anthem Entertainment, sinó que també ha fet bones versions de temes més clàssics, com per exemple Dadejats, o quan el juliol del 2025 es va atrevenir amb aquella fantàstica peça que ara ens acompanyarà. Era una versió que va fer d'aquest Carrying Your Load With Me.

preciós Carrying Your Love With Me, la cançó de Steve Vogart i Jeff Stevens, que va convertir en un èxit George Strait el 1997 des de l'àlbum del mateix nom. Precisament de George Strait voldríem escoltar ara, recordant-lo, una de les seves cançons aquí al Club del Country, una cançó que va interpretar per al seu àlbum de 2024, aquell Cowboys and Dreamers, la darrera aproximació que se'ns ha fet en la seva música. Una versió del tema co-escrit i anteriorment enregistrat per Waylon Jennings per al seu àlbum de l'any 75, Dreaming My Dreams. Era aquest Waymore's Blues.

Recorda George Strait i novetats discogràfiques a càrrec d'un personatge dels que encara continua donant guerra malgrat la seva avançada d'edat. Ens està preparant nou disc amb Willie Nelson, Dream Chaser, i el dia 21 de maig de 26 estrena senzill. Willie Nelson amb aquesta cançó, proposta que es diu Fly Away.

Arribant a la meitat del nostre programa i recordant alguna de les cançons que van ser número 1 al 2013, com per exemple aquesta peça de Devan Perry, aquest Joan Neal i Ray Perry van coescriure la cançó amb John Davidson i Jack O'Brien. Aquesta cançó pertanyia a l'àlbum Pioneer, del qual en va ser el segon senzill. Cançó que arribava al número 1, igual que ho va fer el tema de Randy Houser, Running Out of Moonlight, realitzada com a segon senzill del seu tercer àlbum d'estudi How Country Feels, escrita per Dallas Davidson, Ashley Gordy i Kelly Lovelace.

Els records des del 2013 abans de passar al més nou d'una cantant anomenada Holly Brand, coneguda artista i compositora de música country, cristiana, bàsicament originària de Mississippi, als Estats Units, que va guanyar molta popularitat després de participar a la temporada 23 del famós programa de televisió The Voice dins l'equip de Kelly Clarkson, on va arribar a les semifinals. El darrer que sabem d'ella és una cançó de febrer d'aquest 26. Aquesta peça porta el nom de I Know Somebody.

una excel·lent i prometedora artista que, quan tenia només 10 anys, va guanyar un concurs local que li va permetre actuar com a talonera del famós cantant de country Blake Shelton, que anys més tard tornaria a coincidir amb ella com a jutge a The Voice. Ens ha traçat bones cançons a través d'aquest temps, tot i que no es prodiga excessivament massa aquell One Thing He Wouldn't Do, per exemple, a la tardor del 2025, un tema de debut amb el segell discogràfic, i després el Tennessee Christmas, cançó nadalenca del 2025, també el senzill I Know Somebody, que acabem d'escoltar editat, com hem dit, el mes de febrer. El passat 2025 ens va portar aquesta peça anomenada One Thing He Wouldn't Do.

Aquest 2026 hem tingut la sort de la recuperació d'un concert en directe del malagunyac Keith Whitley, en directe des d'Austin el 1989, i entre elles cançons com aquesta, el seu famós tema anomenat When You Sing Nothing at All, o aquest Miami, Miami.

0: Thank you all. Thank you very much.
1: És un parell de temes amb el nostre programa per recordar la seva música i la seva presència sempre magnífica en el món de la música, tot i que mor massa aviat. Keith Whitley en directe amb aquest àlbum recuperat el 2026 de l'actuació en directe a Austin. Anem a escoltar ara el més nou de Jason Aldean.

dels artistes més destacats del que era el mainstream country de fa uns anys, ara ja s'ha superat per altres subestils de la música country, però que continua portant molt bona música i triomfant amb els seus senzills Songs of Our Asis, el 12è àlbum d'estudi de Jason Aldean, publicat a través de BBR Music Group i el seu propi grup musical Macon Music, produït per Michael Knox, el primer àlbum de peces originals que publica amb els darrers 3 anys, l'últim va ser aquell 2023 amb el Highway Desperado. Aquesta és una de les cançons que han sortit com a senzill, aquest How Far Does a Goodbye Go va ser el senzill d'avançament d'aquest àlbum, cançó escrita per Kurt Allison, John Edwards, Tolly Kennedy i John Morgan. I la segona i triomfadora ha estat aquest Don't Tell On Me, una cançó que ha escrit al costat de Kurt Allison, Tolly Kennedy, John Morgan i Lydia Falcon.

El cantant nascut a Macon, a Georgia, el 1977, ens ha portat molt bones cançons amb senzills d'avançament com Help You Remember, Hard to Love You, Loving Me Too Long, però també diversos duets, com per exemple amb en David Lee Murphy, amb la seva esposa Brittany, o amb el Luke Bryan, amb el tema que dona nom al disc. Aquest àlbum és Songs About Us.

Jason Aldean ens ha acompanyat i per acomiadar el programa del dia d'avui no podíem deixar de pensar el que seria un bon aniversari si no fos perquè ens va deixar una de les personalitats gràcies a les quals jo estic en el món de la música country des de fa tants anys. El naixement el 27 de maig del 1939 a Floyd Ada, a Texas, d'un dels millors intèrprets i compositors que ha donat la música, en Donald Ray Williams, en Don Williams. Avui volem recordar el seu primer èxit d'aquest cantant que ens va deixar el passat 2017. La cançó, la primera que va triomfar, 1974, aquesta cançó que portava el nom de I wouldn't want to live if you didn't love me. Adéu-siau i fins la propera setmana. Sometimes you may think I take you for

0: De dilluns a divendres, entre les 9 i 11:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
1: L'acció formativa de mobilitat continua i té molt èxit, perquè treballa

0: A l'escola.
1: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.
2: Remissió de 3 a 2 quarts de 5 de la tarda.
3: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
4: Tastets de llengua.
5: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula escombrar. Escombrar és netejar el sòl empenyent a un costat amb una escombra o granera, allò que amb l'embruta, la neu, etc. Per exemple, el vent ha escombrat la nuvolada, o volen escombrar l'empresa d'individus no incondicionals. I què és la llepassa? Llepassa és el senyal que deixa una escombra, un fregall, un pinzell, etc., sobre la superfície d'una cosa, quan es deixa part de la brutícia que es tractava de treure, quan el color no resta uniformement repartit, etc. Fer una llepassa és escombrar malament. I què vol dir escombrar cap a casa? Quan algú t'ho en benefici propi o dels seus, sempre mira d'escombrar cap a casa, és incapaç de fer un favor als altres. Escombrar per on passa la reina, en canvi, és actuar de cara a la galeria, o netejar només el que es veu. Aquesta només escombra per on passa la reina, i tots són racons. L'un per l'altre a la casa sense escombrar. Es diu, quan som molts a fer una feina, els uns es refien dels altres i, finalment, ningú no la fa. Coneixeu la dita com a Can Noguer de S'Agaró, que d'un mànec d'escombra en van sortir 7 bales? Segons explica Valeri Serra i Boldú, Víctor Català explicava que havien fet un mànec d'escombra d'un canó d'escopeta vella. Vol dir que de causes petites venen efectes importants. No m'hi escombraràs pas als passos. Es diu iradament per indicar que no es vol anar mai més a un lloc. No m'hi escombraràs pas mai més als passos per entrar a casa teva. Diuen que si en una casa escombren mentre les campanes són lligades pel dijous i divendres sant, després tot l'any tindran formigues. Es diu també que en escombrar la casa és molt convenient anar escombrant en direcció al portal de sortida, perquè treu a fora els mals humors i les marfugues. En el Pla de Barcelona hi ha la superstició que si s'escombra de nit, hi haurà malalts a casa. I vosaltres, us hi fixeu si és de nit o de dia o en quina direcció ho feu quan escombreu? Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet.
1: Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts al programa A Fons, un espai que consta d'entrevistes en profunditat amb els portaveus municipals dels diferents partits polítics de la nostra ciutat de Mollet del Vallès. Aquesta setmana compartim aquest espai A Fons amb Mollet en Comú Podem i en la seva representació ens acompanya la seva regidora i portaveu Marina Escribano, a qui saludem. Molt bona tarda, Marina.
2: Hola, molt bona tarda.
1: Aquest és el darrer espai A Fons que compartim amb el vostre partit polític aquest curs i, per tant, doncs, no podem començar d'una altra manera que posant la mirada en tots aquests mesos de treball i fent un balanç. Marina, per començar, quin seria el balanç que faríeu des del vostre partit pel que fa a aquest curs?
2: Doncs jo diria molta feina feta i molta feina per fer. Però tenim clares quins són els reptes i les necessitats i també cap a on doncs, es vol treballar i s'està treballant. I per tant, doncs, empènyer, posar al centre tot allò que hem estat treballant seria pues, tot allò que és necessari, ho hem estat posant al centre i ho seguim posant al centre amb resultats palpables i d'altres doncs, que estan projectats i per tant en curs a punt de veure la llum i a punt de ser realitats.
1: Posant una mica més el focus en tots aquests temes en els quals hi esteu treballant, també doncs, comentar una mica aquestes regidories a les quals hi esteu al capdavant perquè entenc que aquests temes doncs, estan focalitzats en aquests àmbits més concrets.
2: Doncs sí, per exemple, doncs tenim en habitatge, doncs que estem amb el procés d'adjudicació d'aquests 4 habitatges que es van adquirir, que han ampliat el parc públic de la ciutat i per tant això està en el procés d'estar passant, no? Està succeint. Tenim en marxa un servei d'assessorament jurídic en matèria d'habitatge gratuït que també està caminant des del gener aproximadament. I tenim projectes que estan en curs, treballant i acabant-se de concretar amb tota la part jurídica, que és aquella part que fa que a vegades doncs, les coses no vagin tan ràpid com voldríem, però que hi tenim posada la banya, m'agrada dir a mi, i que s'està treballant. Tenim el pla d'accessibilitat a la via pública també dibuixat, ideat, i s'està treballant en els altres, com explicava la regidora d'accessibilitat, aquestes 4 potes, no? Perquè sabem que l'accessibilitat no és només en via pública, sinó que s'ha de veure també en els transports, en els equipaments o en els elements digitals, no? De comunicació, etcètera. Tenim la recuperació que hem fet, la recuperació de la Festa de la Solidaritat i que s'està fent un munt de feina que potser pot quedar invisible per a algunes persones perquè no és el seu dia a dia, però que des de la regidoria s'està fent un impuls molt important en llocs que ho necessiten del món i per tant doncs estem fent un món millor des d'aquí Mollet també amb persones i països que viuen una realitat molt, molt difícil i complicada, però evidentment treballant aquí també per les persones i col·lectius més vulnerables i amb joventut, ja ho sabeu, també estem treballant doncs amb el Consell d'Adolescència que ja tenim els representants i les representants i que ben aviat doncs, es farà la primera sessió de Constitució, però també estem treballant amb moltes altres coses i amb els tallers de l'estiu jove que es posen en marxa doncs, ara a final de mes, les programacions. I segur que em deixo coses, perquè també estem treballant doncs, amb el pla de voreres, amb el pla de reasfaltats, perquè la via pública és important, però també totes aquelles de polítiques d'atenció a les persones que es van treballant, que s'estan treballant en plans, en el pla local d'habitatge, en el pla sense llarisme, i bueno, la llista és molt més llarga, però jo crec que ho deixo aquí de moment.
1: Doncs fèiem aquest balanç amb tots aquests temes en els quals hi esteu treballant, que de ben segur que en tornarem a parlar doncs, a mesura que es vagin desenvolupant. I ho comentàvem també ahir en la conversa que manteníem a l'espai de portaveus municipals, però també volem comentar-ho avui en el programa A Fons, és que aquest dissabte des del vostre partit, concretament doncs, tu, Marina, feu aquest acte de presentació de la candidatura com a alcaldable de cara a les properes eleccions municipals de l'any 2027. Comentem, repassem una mica aquest acte de dissabte.
2: Doncs sí, és un acte per nosaltres important, per mi també, evidentment, és molt important i tenim moltes ganes de compartir-lo amb tota la ciutadania que s'apropi i que vulgui doncs compartir aquesta estona amb nosaltres. Serà un acte per reafirmar aquest compromís que tinc amb la ciutat i per tornar-me a posar al capdavant de la llista, no?, per de cara a les eleccions del 2027. Volem que sigui un acte més festiu i, per tant, tindrem música, també activitats pels infants i també un pica-pica. Per què? Doncs perquè al final el que volem és generar espais de trobada, espais i moments en què puguem parlar, més enllà de quan ho fem, evidentment, amb la gent al parc de davant de l'escola o a la carnisseria o a la plaça fent una cervesa, no? Evidentment, però volem fer aquest espai on parlar dels reptes actuals, futurs, però també de tota aquella feina feta i poder compartir i escoltar amb aquesta idea que tenim, que és que Mollet la conformem tots i totes i tots tenim un paper, si volem tenir-lo, el paper. Nosaltres ho tenim clar, que l'agafem, jo ho tinc clar, que l'agafem, que l'agafo, no?, que pujo a l'escenari quan diem aquesta pregunta d'ets actor o espectador. Mm-hmm. Doncs volem molts actors i actrius que s'impliquin en Mollet.
1: Mm-hmm. Doncs queda comentada aquesta jornada de dissabte i parlem també d'altres temes. Prèviament estaves comentant, Marina, doncs tota la feina que esteu fent des de les regidories que ocupeu des del vostre partit. Hi ha una iniciativa que tot just es va fer aquest cap de setmana passat, que era la primera vegada que es feia en matèria de joventut, que era per part de l'entitat 08 Sound. Era una jornada d'activitats també enfocada en la música Sound System, com dèiem, el primer cop que se celebrava aquesta jornada. Quin seria el balanç que en faríeu?
2: Sí, doncs ara, mireu, com que són iniciatives juvenils, jo vull explicar per qui ens escolti què significa. Això ve en una colla de joves, en aquest cas, un grup aquest col·lectiu, i planteja que li agradaria fer aquesta activitat. Llavors, automàticament, el Servei de Joventut valora i comencen a treballar conjuntament, perquè no només és important la festa que va passar, no?, l'acte que va haver-hi el Parc de Can Molà, i que penso que va ser molt positiu, va ser innovador i va tenir una molt bona acollida, sinó tot el procés. Què implica organitzar un acte així en un espai com el Parc de Can Molà, la gent que vindrà, preveure tots aquells elements, no?, des de la barra, la seguretat, la música, la ubicació de cada un dels llocs, els voluntaris. Jo vaig tenir ocasió de passar al matí, hi havia moltíssima gent voluntària organitzant, no? I això vol dir que al darrere hi ha una organització, hi ha tota una planificació, i aquesta és part de l'aprenentatge que des del Servei de Joventut volem donar a les persones que tenen aquesta iniciativa. I ara vindrà la part de l'avaluació. Uh-huh. Ara, aquesta setmana, acaba la que ve, s'asseurà, no?, ens asseurem per avaluar, i de cara a si volen tornar-la a fer l'any que ve, quins elements cal reforçar, quines coses han funcionat millor. Jo, com a regidora, valoro en global positiu, i alguns elements que caldrà treballar-los perquè encara vagin millor.
1: Mm-hmm. Com comentaves, aquesta era una iniciativa que s'havia fet per primera vegada a petició d'aquest grup, sí, de joves. No sé si n'hi han d'altres que estan per venir que segueixin una temàtica similar, és a dir, de gent jove que hagi proposat idees.
2: Doncs la que ara mateix, les d'enguany que es tiraran endavant són aquestes. Mm-hmm. De cara a la tardor veurem si n'hi ha alguna altra. I vam tenir la companyia de teatre Efecte Papallona, que també era la segona vegada. Ja l'any passat vam fer aquesta obra de teatre i que va tenir molt bona acollida, i també, com es van d'un any a l'altre reajustant, no? O horaris, o funcionament, i llavors és molt diferent, està clar, una obra de teatre que, per exemple, que aquest festival Sound System. Jo el que valoro més positiu és aquesta varietat, no? I, uh-huh, i estic segura que en el proper any o curs ens vindran altres iniciatives que primer passen això, no?, avaluar si li podem donar suport per les característiques, i després tot aquest procés, insisteixo, d'aprenentatge, d'organitzar-se i de col·laboració.
1: Doncs queden comentades aquestes iniciatives, però no marxem gaire de matèria de joventut i posem al centre el que és la salut mental. I és que fa unes setmanes es presentava que Mollet, de fet, doncs serà una de les 11 ciutats del territori que durà a terme una prova pilot en la qual doncs es pretén crear una xarxa local de salut mental perquè hi hagi doncs aquesta col·laboració intramunicipal en aquest sentit. Marina, comentem una mica aquesta xarxa local de salut mental i també la importància, no, doncs, que Mollet sigui una de les ciutats catalanes que formi part d'aquesta prova pilot.
2: Doncs sí, aquesta prova pilot seran 7 municipis, 11, si no m'equivoco, i per tant per nosaltres és molt important ser dins d'aquest equip, dins d'aquest paquet, perquè voldrà dir tot un suport de la Diputació de Barcelona, de persones que treballen molt bé en l'àmbit de la salut amb llarga experiència, que voldrà dir tenir tots junts, enfortir aquesta xarxa de tots els professionals i els professionals que estan doncs, en els CAPs, a l'hospital, a l'Ajuntament, als diferents departaments, etcètera. No? Per tant, enfortir, millorar la coordinació i la comunicació perquè ningú quedi desatès ni per error, estiguem sobreactuant, vull dir, solapant-nos. No? Per tant, un coneixement de tota la xarxa que hi ha, un increment allà on detectem que hi ha buits i una millor coordinació per ser molt més eficients i arribar a tota la ciutadania que ho necessita de totes les edats. I això hem volgut enfatitzar, no? Quan fèiem aquella trobada es parlava, no? Sobretot, tenia gent del CDIAP, de CESMIC, de l'Escolta Jove, eren moltíssimes persones d'entitats com Suficientment, etc. Doncs això, infància, l'adolescència, joventut, gent gran i tota la gent al final, no? Tenim aquí els programes Sentim-nos bé, també, i el cuidem-nos i, per tant, es tracta de posar sobre la taula, d'enfortir, de millorar la coordinació i d'estructurar-ho tot molt millor perquè sabem que aquest és un tema central que ens preocupa i que amb això doncs, el que estem demostrant és que ens ocupem, no només ens quedem amb la preocupació, no? Sinó que hi treballem i hi posem mesures i recursos.
1: Clar, perquè tot just a la Marina, això el que dèiem, fa un parell de setmanes que s'ha presentat el que és aquest projecte de prova pilot, però sí. Com es pretén que s'acabi materialitzant?
2: No?
1: Exacte.
2: Sí. Doncs ara s'estan constituint els grups de treball específics. S'han organitzat com en 4 àrees i cada una de les persones, de tots aquests professionals, que són molts, que treballen en això, doncs es col·loquin en una de les, o diversos, d'aquests grups de treball. No? Pues les clàssiques comissions per treballar, però són grups que aniran posant sobre la taula elements i aniran desenvolupant-los i arribant a conclusions i a concrecions. Però haurà de ser doncs, amb aquests grups de treball més concrets i ara mateix no us puc dir calendari perquè també doncs, ara ens vindran unes dates una mica més complicades d'estiu i així, però si està treballant ja, s'haurà de concretar també, es concretaran l'Escolta Jove amb una coordinació amb el Departament de Salut de la Generalitat, però que també s'estan aquests tràmits més interns, no?, de com es vehicula, però que voldrà dir també doncs, un reforç amb la salut mental cap als joves. També voldrà dir més recursos amb el programa Sentim-nos bé i amb iniciatives concretes que vagin sorgint, com dic, d'aquests grups de treball que en seran 4.
1: Doncs en tot cas, també, Marina, un tema del qual en continuarem parlant a mesura que es vagi desenvolupant aquesta prova pilot aquí a la nostra ciutat. I parlem també d'educació, Marina, perquè a principis d'aquest any, al mes de febrer, des del vostre partit engegàveu una campanya de recollida de signatures per defensar l'escola pública. En aquell moment les reivindicacions ja hi eren sobre la taula, però sí que és cert que en els darrers mesos s'han doncs, intensificat molt més. Com ha quedat aquesta campanya de recollida de signatures? Com ha anat evolucionant?
2: Doncs nosaltres la tenim i la mantenim oberta. Sí que és veritat que amb tot el mes de maig de les vagues del professorat també hem volgut posar el focus en aquestes reivindicacions que han sortit al carrer, en aquestes vagues, i per tant la nostra campanya és un complement, és una més a més, i és una campanya que a més per nosaltres sempre ha estat al centre de l'educació pública, ho vam voler materialitzar amb aquesta recollida de signatures per fer pressió, però jo crec que la pròpia societat civil, el professorat, el col·lectiu de docents, les famílies organitzades ho estan posant al centre, i aquest era el nostre objectiu. Per tant, posem-ho al centre, apretem perquè es moguin coses i avancin i millores de recursos en tots els sentits i des de les administracions que corresponguin, ja sigui l'Ajuntament o ja sigui el Departament d'Educació. Per tant, estem en aquest camí alineats i ara es tracta que passin coses, i algunes ja estan passant i algunes en passaran properament.
1: Doncs queda comentat aquest tema, però seguim parlant d'educació, i és que tot just aquesta ahir ens entràvem a través de xarxes socials que doncs la reivindicació històrica del que és l'Escola d'Educació Especial Can Vila de Mollet doncs ha fet un nou pas endavant, perquè d'una banda la Generalitat de Catalunya ha licitat el que són les obres d'enderroc dels dos mòduls prefabricats, i a més també s'ha anunciat que de cara a aquesta tardor doncs es podria posar en marxa un procés participatiu per definir com ha de ser aquest futur edifici de Can Vila.
2: Doncs sí, per nosaltres això és un tema que s'ha estat treballant en el si del govern i colze a colze amb la comunitat educativa de Can Vila, amb el Consell Escolar, amb el claustre, etc. I bueno, doncs és una molt bona notícia, perquè s'avança en allò que es necessita. I també jo vull destacar, evidentment tot, que s'està... doncs que ara ja no són paraules, que són realitats palpables, no? Aquest procés participatiu per definir, no?, el proper com ha de ser aquest nou edifici, i per tant és la línia de treball que s'havia plantejat, i per tant es va complint, i es van fent els passos en col·laboració doncs amb el departament. Recordem la sentència, i per tant passa el que ha de passar, i que és positiu, i sobretot que és llargament reivindicat i reclamat per la ciutat, i en especial per la comunitat educativa de Can Vila.
1: Clar, final, que comentar també, doncs, una bona notícia, perquè ha estat reivindicat des de fa molts anys, i també doncs suposarà que els alumnes, però també els professionals, doncs puguin gaudir d'un espai en condicions.
2: Exacte, és que estava en una situació absolutament en precari, i per tant, això és una boníssima notícia, sí, com dius, ho deia al principi, però vull destacar això, avança de la millor manera que podia avançar per ser una realitat. Dic properament, perquè com que mirem amb una perspectiva d'anys, sí, m'atreveixo a dir properament.
1: Sí, en principi aquests haurien d'estar aquestes obres enllestides de cara al 2027, o es podrien començar a dibuixar de cara al 2027, així que sí que serien en un futur pròxim. Sí. I comentem també altres temes, Marina, perquè l'amiant és un tema doncs que està molt damunt de la taula, i de fet la Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns d'aquí de Mollet doncs es reunia amb l'Ajuntament per fixar el que són les bases per la creació d'una comissió per l'erradicació de l'amiant, perquè de fet doncs així també ho fixa la Unió Europea.
2: Doncs sí, ja s'ha vingut treballant amb la federació ja fa uns mesos, també va haver-hi una trobada, un congrés o convenció, no recordo exactament el nom, a Sabadell per aquest tema, i s'està, de fet, és un tema que mai hem volgut defugir, i que nosaltres també, abans d'entrar a govern, teníem sobre la taula, i la voluntat aquesta doncs de crear aquesta taula i anar-hi treballant des de les diferents instàncies i amb els diferents passos, perquè sabem que això, doncs, evidentment, s'han d'anar eliminant l'amiant de les ciutats per el seu perill en el moment en què es manipula, no?, està clar, i res, es tracta de posar fil a l'agulla, es tracta de planificar, es tracta de fer aquest treball col·lectiu, i on cadascú, doncs, la ciutadania, la federació, que és un tema que el tenen molt present i que ens l'han posat molt a la taula, doncs també anar-ho treballant també des de les previsions tècniques que es té des de l'Ajuntament.
1: Doncs també un tema que anirem seguint a mesura que es vagi desenvolupant aquesta comissió. I Marina, també posem sobre la taula temes més culturals. La setmana passada, el cap de setmana, des de Mollet s'acollia una nova edició del Pintalis Fest, un festival doncs dedicat al que és l'art urbà. No sé si us hi vau poder passar des del vostre partit, o què us semblen els murals que s'han fet aquí planellador.
2: Doncs jo m'hi he pogut acostar poc, seré sincera, perquè el cap de setmana passat han passat moltes coses. També hi ha hagut la mostra de teatre infantil i juvenil, també va haver-hi la Festa Verda, també va haver-hi les catifes, i la ciutat, doncs, en plena primavera-verano, amb moltíssimes activitats, no?
1: Sí.
2: Però he vist els murals i són molt xulos, jo crec que li donen color, vida als edificis, i jo penso que és un projecte xulo de la ciutat. La gent del barri de Planellador, doncs, estaven molt satisfets i contents de que es pogués fer allà, i amb aquesta idea, doncs, que va movent-se pels diferents zones de Mollet, de les diferents zones de la ciutat.
1: Aprofitant que comentaves, no, totes aquestes activitats del cap de setmana, aprofitem també, doncs, per comentar la Festa Verda i de la Biodiversitat, que és una festa, doncs, que ja s'ha fet altres anys aquí a la nostra ciutat, que combina el que és, doncs, aquesta experiència més lúdica, però també, doncs, amb un component educatiu.
2: Sí, jo destacaria aquest component educatiu i de presa de consciència. Penso que cal continuar-ho fent, que també caldrà segurament inventar noves maneres, i quan dic inventar vull dir, doncs, allò, pensar en noves maneres d'arribar i de comunicar i d'entendre com d'important és aquesta consciència climàtica, i com d'important com han de canviar certes coses dels nostres hàbits, de com consumim, com... bueno, doncs, que també com a regidora de transició energètica, no? Com fem aquest canvi per deixar menys petjada en el nostre planeta, tot i que els canvis, evidentment, n'hi han d'enormes i grossos i legislatius a nivell mundial que han de canviar. Però, en tot cas, nosaltres posem aquest granet amb la Festa Verda i en un espai on poder conèixer, on poder familiaritzar-se i on poder palpar, posar en tallers, en propostes, en diferents parades, de què va, no?, tot això del medi ambient, de la biodiversitat, de la sostenibilitat.
1: Queda comentada aquesta activitat i també posem la mirada en aquesta setmana. Marina, en un parell de minuts comentem que aquest divendres té lloc l'acte oficial de les distincions cíviques. Fa uns mesos s'aprovaven aquestes distincions en el consistori molletà, però si més no, aquest divendres, de fet demà, doncs, es fa aquest acte més oficial per reconèixer la tasca de totes aquestes persones, doncs, que han format part o que han contribuït a la vida de Mollet. Marina, comentem aquest tema en un parell de minuts.
2: Doncs sí, moltes ganes d'aquest acte, finalment, després de que el ple aprovés, de fer aquesta entrega, aquest acte més solemne o festiu, també, per doncs, donar aquest protagonisme a entitats, comerços i persones, destacant les persones a títol pòstum, molletans i molletanes, que han fet créixer aquesta ciutat des d'una banda o d'una altra, i, evidentment, les persones que encara són aquí, i amb moltes ganes, doncs, que tinguin aquest moment i de que Mollet els digui, d'alguna manera, públicament, gràcies per haver contribuït de la manera que ho ha fet cadascú.
1: Doncs amb aquest tema comentat, Marina, és el darrer espai a fons que compartim aquesta temporada, així que agrair-te que ens hagis acompanyat, doncs, tots aquests mesos per comentar l'actualitat de la ciutat. Ens trobem a partir del setembre per seguir, doncs, comentant tot això que passa a Mollet. Tot i així, els portaveus municipals encara ens reunirem cada setmana per poder comentar-ho, però si més no, doncs, aquest espai el reprenem de cara al setembre. Novament, agrair-te aquests mesos que ens has anat acompanyant i ens trobem a la propera. Que vagi molt bé, Marina. Marina, bon estiu també.
2: Moltes gràcies a vosaltres, ens retrobem i això, bon estiu, però segur que ens trobarem a més llocs encara.
1: De ben segur, Marina, adéu-siau, que vagi bé.
2: Adéu.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
2: Benvingudes i benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
3: Molt bé, i tu, Lluís?
2: Molt bé, acabant el curs.
3: Acabant el curs. Amb Déu-n'hi-do, quin final de curs, eh?
2: Quin final de curs, Manel.
3: Sí, sí. Els docents, a tope. Deien que no es veia una reivindicació igual des dels anys 80.
2: És que és així.
3: Total, hi ha moltes similituds, moltes coses que van passar llavors
2: que
3: s'estan repetint a dia d'avui.
2: Que no passin algunes,
3: total,
2: diria
3: total,
2: jo, eh?
3: Total. Esperem que acabi bé, sisplau.
2: Sí, vinga, va. Vinga, que ens centrem aquí en el Col·lectius perquè avui tornem a parlar de drets, però també de reacció. Mm-hmm. De com és possible que, mentre alguns informes situen Espanya com el millor país d'Europa, Manel?
3: Sí.
2: Per les persones LGTBI, al mateix temps, augmentin els discursos d'odi, la desinformació i la sensació que alguns consensos s'estan escardant.
3: Mm-hmm.
2: I també farem una mica de repàs, perquè últimament han passat moltes coses i ens agrada fer-ho més amb un convidat de luxe que acostumem a tenir aquí durant les temporades, sí, del Col·lectius, que és l'Iñigo Aduriz, que ens acompanyarà i que segueix molt de prop l'actualitat política i social. Què et sembla?
3: Doncs perfecte, si vols, anem per feina.
2: Vinga, anem per feina. Avui, el Col·lectius en xarxa, Rainbow.
1: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
2: Doncs i per què Rainbow? Doncs perquè aquest maig del 2026 a Espanya
3: fa poc,
2: fa quatre dies, per primera vegada, al capdamunt, número 1, no guanyem moltes coses, eh?
3: Ja, però alguna cosa sí que ens reconeixen.
2: Això està bé guanyar-ho.
3: Sí.
2: Al capdamunt del Rainbow Map d'ILGA Europe, l'informe anual més important sobre els drets LGTBI al continent europeu. Per entendre la importància d'aquesta notícia, primer cal explicar una mica què és exactament l'ILGA Europe, que és una federació internacional que agrupa centenars d'entitats LGTBI i que des de fa anys analitza la situació dels drets del col·lectiu europeu Europa i a l'Àsia Central. El Rainbow Map no mesura si un país és més tolerant o més modern en termes abstractes, i el que fa és avaluar lleis i polítiques públiques. Concretament, analitza 76 criteris dividits en grans blocs: igualtat i no discriminació, reconeixement familiar, delictes d'odi, discurs d'odi, reconeixement legal de gènere, drets de les persones intersex, espai de la societat civil i dret d'asil.
3: Uh-huh.
2: És a dir, no és un concurs de simpatia, sinó una fotografia jurídica i institucional sobre fins quin punt els estats protegeixen legalment les persones LGTBI. Aquest any a Espanya, com dèiem, ha arribat al 89% de compliment d'aquests criteris i ha superat Malta, que havia liderat el rànquing durant gairebé una dècada. Segons ILGA Europe, aquest ascens s'explica per diferents factors: el desplegament de la llei trans i LGTBI estatal N1, la creació d'una autoritat independent d'igualtat, plans específics contra la discriminació i la consolidació de drets que en altres països europeus estan en retrocés.
3: Uh-huh.
2: Que ara en parlarem una mica, perquè si mirem què està passant en els països del nostre entorn, per exemple, tenim França, que apareix aquest any amb un 60%, fixa't que l'estat espanyol un 89%,
3: sí.
2: França ja, un país veí, 60%, molt per sota d'Espanya.
3: Uh-huh.
2: ILGA Europe assenyala que el país ha anat perdent posicions els darrers anys i alerta d'un augment del clima reaccionari i de l'estancament d'algunes reformes, però si ens fixem en Itàlia, per exemple, només acompleix un 24% dels criteris d'ILGA, no? És un dels exemples més clars del gir conservador europeu. El govern de Giorgia Meloni ha impulsat restriccions i un discurs especialment hostil cap a les famílies homoparentals i les persones trans, no? Fins al punt que jo crec que la temporada passada parlàvem de drets, no? De com havia retirat com la pàtria potestat a
3: sí,
2: famílies,
3: sí.
2: Per exemple, de dues dones. Grècia, en canvi, per exemple, ha protagonitzat una evolució curiosa. Aquest any 2026 arriba al 68, molt a prop d'alguns països nòrdics, després d'haver avançat molt ràpidament en els darrers anys. I després hi ha països com Hongria, Rússia, s'han convertit, no, naturalment, en símbols del retrocés europeu. Però aquest lideratge espanyol també planteja una paradoxa, no? Perquè mentre Espanya encapçala el rànquing europeu, el debat públic sembla cada vegada més tens i polaritzat. En els darrers mesos han guanyat espai mediàtic, discursos crítics amb alguns consensos feministes i amb determinades polítiques públiques. Activistes com Raquel Gando o plataformes com Feministes per la Justícia no qüestionen idees com el Yo sí te creo, entès d'una manera automàtica o incondicional, i aquest debat en si mateix pues està molt bé, és legítim, però ens situa una mica amb una certa controvèrsia, no? Ara bé, moltes entitats i investigadores també alerten que sovint aquests debats van acompanyats de dades descontextualitzades o directament falses, especialment sobre les denúncies falses, no?, per violència masclista. La Fiscalia General de l'Estat fa anys que la situa en percentatges molt baixos, molt lluny del relat amplificat, per exemple, les xarxes socials. I mentrestant, doncs la violència continua existint. Aquest maig mateix a Catalunya ha quedat commocionada per l'assassinat d'una dona trans hondurenya de 33 anys a Figuera, a Figueres, al mig del carrer, a plena llum del dia, no?, presumptament a mans de la seva exparella, que tenia antecedents i una ordre d'allunyament. Per això avui volem preguntar-nos què vol dir realment ser el millor país d'Europa per les persones LGTBI, perquè una cosa són les lleis i una altra la vida quotidiana.
1: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
2: I per parlar de tot això ens acompanya l'Iñigo Aduriz, periodista i cap de política al diario.es, un dels mitjans que més ha treballat la cobertura del dret LGTBI, extrema dreta i discursos de desinformació. Amb ell volem repassar aquest moment polític i social, què està passant a Espanya i què en poden avançar altres països del que podria venir. Iñigo, què tal? Com estàs?
4: Hola a los dos, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros otra vez.
2: Moltes gràcies per ser aquí, aquesta vegada en directe també amb nosaltres, i et veurem i et veuran els nostres oients. Comencem pel Rainbow Map, no? Què és exactament aquest Rainbow Map d'ILGA Europe i què mesura?
4: Bueno, pues este mapa es un estudio que elabora la ILGA, que habéis definido perfectamente, que es una organización que aglutina a diferentes organizaciones que luchan por los derechos LGTBIQ+, y que valora, digamos, las garantías de cumplimiento de varios puntos. Creo que habéis mencionado que eran 76, creo que es así. Y hace un ranking en función de cómo los países cumplen o no estos puntos, ¿no? En este caso, en el último caso, ha valorado 49 países y ha deducido que España cumple con el 89% de esos puntos, que son 11 puntos más que en el último ranking, que el del año pasado, lo que le ha permitido elevar 4 puestos.
3: Iñigo, i perquè la gent a casa ens entengui, per què Espanya ha aconseguit pujar fins a aquest primer lloc, en què s'ha millorat o què és el que ens han valorat a favor per estar dalt de tot el rànquing?
4: Pues por un lado se menciona la legislación garantista que existe en España respecto a los derechos de las personas LGTBI, pero también la proyección, es decir, cómo las distintas instituciones, en este caso el gobierno estatal y también las comunidades autónomas, se plantean estos asuntos de los derechos LGTBI de cara al futuro, ¿no? Y cómo esos planteamientos permiten vislumbrar un futuro con más derechos y con más garantías para el colectivo LGTBI.
2: Llavors, podríem dir que no és un lideratge simbòlic. Ocupar la primera posició té conseqüències a la vida de les persones o de les primeres posicions,
4: sí.
2: Vull dir.
4: Sí, pero es un poco lo que comentabais, ¿eh? que es verdad que en este caso tiene mucho que ver con la legislación y con las normas, no tanto con la realidad que pueden vivir las personas LGTBIQ+ en las calles. Es decir, la sensación de inseguridad o el hecho de que se hayan incrementado los delitos de odio, como creo que comentabais también, como consecuencia también de la validación de esos discursos de la extrema derecha, bueno, pues esto no está bien, porque lo que se valora en este ranking es la legislación y el papel de las administraciones, tanto presente como futuro, pero no la realidad de las calles.
2: S'estan produint diverses eleccions arreu de l'Estat i el bloc de dretes segueix guanyant terreny en diferents formats, no potser com es preveu, bueno, com preveuen des d'aquesta banda, però segueix guanyant terreny al bloc d'esquerres. Podem parlar, per exemple, últimament d'Andalusia o d'Extremadura, no? Quina afectació preveus que tindrà això de cara a definir els nombres al Congrés de cara a l'any vinent, per exemple?
4: De cara, perdona?
2: Al 2027.
4: Sí,
2: que son
4: sí.
2: Generales.
4: Sí, bueno, lo que hemos visto por un lado es tres citas electorales, Extremadura, Aragón y Castilla y León, donde la extrema derecha ha crecido muchísimo a costa del Partido Popular. Hay que recordar que el Partido Popular adelantó las elecciones en estos tres territorios con la intención o pensando que se iba a poder desprender de la extrema derecha. No ha sido así. Se ha hecho más dependiente de la extrema derecha, lo cual esto va a condicionar las políticas también en materia LGTBIQ+ y de igualdad. Y bueno, de cara a lo que... Y en Andalucía es verdad que la extrema derecha no ha crecido tanto, pero bueno, el PP está casi cerca de la mayoría absoluta, ¿no? Y también condiciona el futuro gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla. Lo condicionará a la extrema derecha y también sus políticas. Hay que tenerlo en cuenta. Y de cara a las elecciones generales de 2027, pues bueno, yo sí que creo que esto debería ser una llamada de atención para las fuerzas de izquierda, bueno, pues para que no dejasen pasar la oportunidad, no sé si de ir unidas o de al menos buscar unos proyectos comunes para que ese avance de la ultraderecha que se ha producido en esas citas electorales de las que hablábamos, pues en el caso de repetirse a nivel estatal, que yo tengo dudas porque a nivel estatal las dinámicas y los marcos son diferentes, bueno, pues para contrarrestar, ¿no?, ese crecimiento de la extrema derecha.
2: I creus que hi ha un moviment que busca aquesta unió de les esquerres? Perquè estem sentint, no? Ara em fallen els noms, però estem sentint...
3: Rufián, no?
2: Rufián, exacte. Volia parlar de Rufián, exacte. Però Rufián no s'acaba de consolidar.
3: Clar, són més aviat rumors de moment, no?
2: Sí,
3: és a dir, vosaltres percebeu, Íñigo, que hi ha una força que sortirà de tot això, de tots aquests rumors, d'aquestes entrevistes, que de fet quan doncs,

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

0: Moltes gràcies, Gavi Alegre, Salvajes. Gràcies a tots vosaltres per estar novament en connexió. Comença un nou viatge, com sempre apassionant, per la màquina del temps. T'hi apuntes? Vine, junts ho passarem bé i tindrem els millors records.
1: A reveure, fins una altra.

Avui ens venia molt de gust començar el programa amb la mateixa música de la primera edició, el llunyà dissabte 16 d'octubre del 93.

0: La primera música que ens va identificar, el tema d'amor de l'orquestra de Barry White, que escoltem en directe per primera vegada per la Holland Symphony Orchestra. Perquè sentim amor per aquest ofici de la comunicació. Perquè sentim amor per la música. Què millor que començar amb el tema d'amor al programa, que contra tot pronòstic continua endavant, malgrat els molts anys transcorreguts. I deu estar vigent, perquè els fidels oients de sempre s'hi afegeixen cada setmana nous oients que ens descobreixen com per casualitat, passejant per el dial, potser navegant per internet, potser perquè algú els hi ha recomanat, potser perquè algun amic, conegut o familiar, els hi ha dit: escolta això, que potser t'agrada. Nosaltres, com sempre, intentant fer-vos feliços, entregant el millor que hem pogut aprendre de la nostra vida professional i personal. Gràcies per tornar a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Algú va dir: la desconfiança en el futur ens fa difícil renunciar al passat. Per això ho fem junts. La responsabilitat està bastant compartida, eh? Quina és la teva cançó més especial? Pots posar-te en el programa mitjançant correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Però en els primers anys de programa també rebíem moltes trucades al contestador automàtic.
1: Hola, Albert, sóc la Sònia. Mira, et volia demanar a veure si em podries posar la cançó de Chicago, de If You Leave Me, Me Now, es diu, que em porta molt, molt record d'un noi que es deia Alberto també. D'acord? Vinga, gràcies. Adéu i felicitats pel programa, eh?

Baby, please, no, sisplau, no te'n vagis, Anna. If you leave me now, aquí es va dir, si me dejas ahora. No era l'estil habitual de Chicago, però es va convertir en el seu més gran èxit, el 1976. Perfectament, aquesta cançó podria formar part del nou espai. Quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona desitjada?

Deixa volar la teva imaginació. Ah, però si fos possible aquesta circumstància, sabem que molts oients d'aquest programa ens escolten en parella. Doncs pots ballar el lent preferit, escoltant la ràdio. Nosaltres som d'una generació que estàvem esperant els lents perquè era una manera, sobretot per als més tímids, de començar una conversa, una excusa per conèixer aquella persona, oi? I els discjòqueis ho sabien i per això a les sessions de ball es posaven diverses tandes de lents. I a les festes particulars estàvem desitjant que arribessin d'hora. Digue-m'ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. És fantàstic que estiguis escoltant ara mateix qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM i algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Moltes deixen a la teva disposició el programa als seus webs per escoltar-lo en diferit o per descarregar-lo. Per si no et vols perdre res, per si vols que t'acompanyem allà on vagis, els últims programes emesos els trobaràs a la plataforma iVox.com, també a YouTube, a iTunes, a Apple, entre d'altres. M'escriu en Marc Torres Piulax, que em diu: hola Albert, et felicito pel teu programa, moltes gràcies, que ens aporta records inestimables. Aporto una contribució a la nova llista dels lentorros. La pots passar a la primera hora de programa, sisplau? Doncs aquí estem. Diu: el pianista de jazz Errol Garner va compondre Misty, que podríem traduir per boirós. És una magnífica balada que ha estat molt versionada amb lletra afegida, Look at Me. Una de les millors versions, per al meu gust, la va fer un cantant que aquí va ser poc conegut, en Johnny Mathis, que m'agradaria escoltar. Per cert, la nostra Núria Feliu va fer-ne una magnífica interpretació en català. Tot és gris, és veritat. Bona memòria, Marc. Aquí està primer la de Johnny Mathis.

Misty. Boira. Gravació original de 1959 de Johnny Mathis. Nascut el 1935 a Texas. Però, com molt bé ens recordava l'amic Marc Torres, que ens ha demanat aquest lent per ballar de dos en dos, la nostra Núria Feliu va fer una estupenda adaptació al català.

0: Tot és gris, tot és trist, cantava la Núria. Diuen que disfrutar amb les cançons tristes, comprovar que un altre, en aquest cas el cantant, també està fotut, ens ajuda a portar lo nostre. Coco, tu què creus, que es pot disfrutar de la tristesa? Perquè també diuen que el cervell el que busca és la comprensió. Per cert, que aquesta cançó també la va versionar Joan Manuel Serrat el 1996 en aquell àlbum d'homenatge a la nova cançó, que es va dir Banda sonora d'un temps i d'un país.
1: Tot és gris, ho és el temps, ho és el meu cor tan indecis, i darrere dels vidres ho és el món.

0: trist. Però a la nostra estimada Núria Feliu, quina cançó li hagués agradat escriure? Li preguntàvem un dia que ens la vam dur a una discoteca, i per això disculpareu el soroll de fons.
1: Quina cançó t'hagués agradat escriure?
2: All Over the Rainbow, el Més enllà d'on hi ha l'iris, que a més la primera versió que hi va haver-hi, que es va cantar aquí a aquest país, va ser la que jo vaig gravar a l'any 72, que és allà Més enllà d'on hi ha l'iris, lluny de tot. Està considerada la millor cançó als americans, eh? I a més, oscaritzada, perquè té el nostre. És una cançó que és una meravella.
1: Núria, has estat molt amable.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.
2: Continuo endavant, eh?
1: Gràcies.

0: La cançó de la pel·lícula El Mago de Oz, una famosa comèdia musical que va triomfar a Broadway, però quan van decidir portar-la al cinema, van demanar una nova cançó per adornar escenes que no sortien a l'obra teatral. I aquella cançó va ser Over the Rainbow, que va estar a punt de ser suprimida a l'hora del muntatge. Però, per sort, per Judy Garland i per als afeccionats d'arreu del món, la cançó es va quedar a la pel·lícula i també en el cor de milions d'admiradors.
1: T'acompanya l'Albert Malla.

quina cançó lenta és la teva preferida per ballar-la de dos en dos? Bueno, això que està sonant és tot un clàssic en el programa. No ha passat mai gaire temps sense que la tornéssiu a demanar. Estem escoltant en una adaptació fantàstica, instrumental, que van fer els Ventures. Però l'Alícia, des de Formentera, ens demana la versió més popular, la que Bobby Vinton va fer l'any 1972, i ja sabeu que amb el títol aquí de Sellado con un beso. Still with a kiss. Mwah.

Està cantant Bobby Binton, nascut a Pennsylvania, Estats Units, el 1935. Va fer moltes, però aquest va ser l'èxit de la seva vida. Yeah.

Still with a kiss. Sellado con un petonet. El lent preferit de l'Alícia, que ens escolta i escriu des de Formentera, per ballar amb aquella persona amb la que t'agradaria ballar aquesta cançó. A mi també m'agradaria que formessis part del grup de Facebook dels seguidors d'aquest programa. Agrega-t'hi al grup Cocodril Club. I de moment ho deixem amb la proposta que ens fa la Laura des de Guardiola de Berguedà. És A ti, de Joy Dassin. Joy Dassin va triomfar amb aquesta cançó i altres molt maques. Aquesta concretament de 1976, però va morir molt jove, d'un infart, amb només 41 anys. No devia estar molt estressat, però aquestes coses mai se sap. Ho dic perquè va morir estant de vacances a Tahití. Ell havia nascut a Nova York el 1938. Ens va deixar el 1980 a Papeete, a la Polinèsia Francesa. Diu la Laura que preferiria la versió en castellà perquè és la que una vegada li van dedicar per la ràdio i també va tenir l'ocasió de ballar-la amb la persona que estimava.

0: recuerda.
1: A ti. A ti. Per qui fem aquest programa.
0: A lo que fuiste y lo que serás.
1: A lo que fuiste y a lo que serás. Gràcies, Laura, gràcies a tots els que ens dediqueu un temps per escriure'ns. Aquí a cocodrilclub@gmail.com.
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

I una cosa tan senzilla, tan antiga, però tan efectiva com dedicar una cançó per la ràdio, sempre és una bona idea. A vegades hem de tornar a allò que fèiem i que vam deixar de fer, no sabem per què. A la ràdio, em refereixo a la ràdio, però també a la vida, oi? Ho dic per aquest correu que diu: "Bon dia, Albert, em dic Anna Rosa i m'agradaria molt dedicar una cançó als meus pares que tenen 87 i 89 anys i que t'escolten des de Tremp, Lleida. Ells són el Josep i l'Anna Maria i voldria que els hi dediquessis la cançó de Brasil per Ray Conniff. Recordo de petita com ells sempre la posaven amb vinil i començaven a ballar-la junts al mig del menjador mentre nosaltres, els fills, els miràvem. Doncs per ells, que ja són molt grans, dir-los que els estimo molt amb aquesta cançó. Moltes gràcies.

0: fantàstiques adaptacions que feia Ray Conniff d'èxits internacionals com aquest Brasil, que espero, Anna Rosa, que també avui, a l'escoltar-la per la ràdio, els teus pares, el Josep i l'Anna Maria, s'hagin posat a ballar-la al mig del menjador. Ray Conniff la va gravar el 1959 i després es va reeditar el 1963. Ray Conniff marxava a l'altra dimensió l'octubre del 2002 a una població de Califòrnia que es diu Escondido. Es va caure i es va donar un cop al cap contra un lavabo de casa seva. Havia nascut a Massachusetts el 1916 i sempre es va caracteritzar per tenir un cor acompanyant a l'orquestra que ell dirigia. On trobaràs un programa tan rar com aquest, que igual sona Ray Conniff, que a Led Zeppelin per dir algú. Ah, algú ho ha dit. No descuidis el moment. Disfruta'l com si fos l'únic que tens. Ja saps que aquí tenim una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Recordes el primer disc que et vas comprar? No? Doncs digue'm el primer que recordis. Estarem encantats de compartir-lo. Digue-m'ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet la Conxita Salvador Arqués des de Bellver de Cerdanya, que ens diu: un dels primers discos que recordo, sempre els he comprat amb el meu marit, va ser Elton John Concert a Austràlia. Elton és el meu cantant preferit. A casa teníem una discografia molt extensa, estrangers i catalans. Bé, gràcies Albert per la feina que fas. Sóc una nostàlgica i amant de la música. Qualsevol. Bé, la salsa m'avorreix. Canto fins i tot en un grup de gospel. Molt bé. Doncs endavant i felicitats, Conxita Salvador Arqués de Bellver de Cerdanya. Doncs, malauradament, aquest concert d'Elton John a Austràlia, bé, el segon, perquè n'havia fet un dos anys abans, però no s'havia publicat en disc, ell no estava bé de veu. I, bueno, i així va quedar gravat. Una llàstima, perquè els que treballem amb la veu sabem que malament ho passem quan hem de fer una feina, una locució, en el meu cas, per exemple, d'un doblatge o d'un programa de ràdio, i no estàs bé de veu. Pateixes molt, perquè, a més, no és fàcil que escollin la teva veu per fer un treball, i quan no estàs bé de veu i ho has de fer aquell dia perquè no poden esperar i tal, o senzillament has de dir: truqueu a un altre company perquè jo avui no estic per això. Però és clar, jo no em puc comparar a una gira que estava fent Elton John amb una situació crítica de veu durant la seva famosa gira per Austràlia al novembre i desembre de 1986, coneguda com a Tour de Force. Encara que els concerts van ser magistrals, la seva veu estava notablement desgastada, rasposa i amb dificultats per assolir notes altes a causa d'uns nòduls o poli que tenia a les seves cordes vocals, producte de l'excés de treball i també de l'abús de substàncies. Aquí els detalls clau d'aquell moment, forçant-lo a cantar en un to més greu. Tot i això, es diu que la seva interpretació va tenir una intensitat emocional encara més gran. Ell va decidir continuar. Poc després de finalitzar la gira australiana, es va sotmetre a una cirurgia de gola a principis de gener del 87 per extirpar els nòduls. Tenia por de no tornar a cantar mai més, per la qual cosa va dedicar cada nota d'aquests últims concerts amb l'orquestra amb un lliurament total. Malgrat els seus problemes vocals, l'àlbum i el concert documentat Live in Australia with the Melbourne Symphony Orchestra està considerat un dels millors moments de la seva carrera.

0: Elton John en directe a Austràlia el 1986, el primer disc que es va comprar la Conxita Salvador Arqués de Bellver de Cerdanya.
1: Can I just say no to you? Kind request.
0: Però ara ja estem projectant a la nostra pantalla gegant de cinema.
2: Yes.
0: Ja estem a l'espai de les bandes sonores. Digue'm la cançó de banda sonora que més t'ha agradat, o el tema instrumental, encara que no necessàriament t'hagi agradat la pel·lícula. La majoria de vegades, però, ens agraden les dues.

Sí, aquesta és una cançó original dels Bee Gees, que aquí es va dir com puedes arreglar un corazón destrozado. Però estem escoltant la versió que es va fer per la banda sonora de Notting Hill, perquè fa referència a l'amic Pere, que ens escriu des de Roda de Ter. Diu, tinc la banda sonora de Notting Hill i no té desperdici. Certament, Pere, l'hem posada en diverses ocasions en aquest espai. Diu, són totes molt bones. Però la meva petició ara és només instrumental. The Hurt as Pleasure First, de la pel·lícula El Piano. Ah. Salutacions i molt bon dia a tothom. Doncs moltes gràcies, perquè és una molt bona elecció. Bon gust, Pere.

bé que ens ha deixat aquesta música del gran Michael Nyman, un dels més grans autors de bandes sonores, en aquest cas doncs, de la pel·lícula El Piano, de 1993, que va dirigir Jane Campion, amb aquest tema The Heart Asks Pleasure First. El cor primer demana plaer. Cert que la directora és de Nova Zelanda i recordem que almenys tenim un oient a Nova Zelanda i que tots aquells que ens escolteu lluny d'on fem el programa, que és Catalunya, Andorra o les Balears, ens agradaria molt que ens escrivíssiu, encara que només sigui per dir que estic a tal lloc i escolto el programa per internet, és clar, en directe o en diferit. En aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock, on sempre intentem acariciar la teva memòria, ara mateix estem projectant

I la Mireia Ruiz, des del Masnou, ens diu: hola, Albert, primer de tot felicitar-te pels meravellosos programes que fas. Moltes gràcies, Mireia. M'acompanyen quan faig el camí a casa, tornant del treball. Aquest espai de les bandes sonores m'ha agradat especialment. La meva preferida és Cry to Me, de Salomon Burke, de la pel·lícula Dirty Dancing. L'he vist mil vegades. Agraïda, Mireia Ruiz.

Cry to Me, plora per mi, una cançó molt curta, com la majoria de les cançons dels anys 60, perquè aquesta és original de 1964, tot i que es va utilitzar a la pel·lícula Dirty Dancing el 1987. El seu autor, Solomon Burke, havia nascut a Filadèlfia el 1940 i va morir estant a l'aeroport d'Amsterdam el 2010. Gràcies, Mireia, de Masnou, la pel·lícula i la seva banda sonora. La de Dirty Dancing agrada a molta gent, com també la de Pretty Woman, de la que estem escoltant un tema d'amor poc conegut, però molt maco, per donar pas a la tercera i última proposta d'aquest espai de bandes sonores.

0: música per somiar despert. I en colors. Des de Barcelona, la Mònica ens diu en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola, Albert. M'encantaria escoltar Aquarius amb la cinquena dimensió. El nom de la pel·li d'aquesta banda sonora és Her, de 1979. Gràcies, Mònica. Doncs sí, Her va ser primer un musical de Broadway, de hippies, que es queixaven de la guerra del Vietnam i que en algunes escenes sortien despullats amb la qual cosa. Totalment despullats, o sigui, pilota picada. I això, doncs, va ser en el seu moment polèmic, oi? I 10 anys més tard d'estrenar-se el musical als teatres, el 1979, com molt bé deia l'amiga Mònica, Milos Forman va dirigir l'adaptació al cinema. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
1: Sí, on el puc escoltar?
0: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 12:45 i els dissabtes a les 11 del matí en redifusió.
2: Som Terra, un programa de ràdio que ofereix una visió transversal del sector primari sense estereotips, perquè només som capaços d'estimar allò que coneixem perquè només coneixem allò que ens ensenyen. Som Terra, cada dimarts a 4:45 de la tarda i reemissió dissabtes a partir de les 3:00.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Gràcies, Montse. Gràcies, Noemí. Sí, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Que sempre intenta fer-te costat. I fins i tot que mentre soni el programa i tu l'escoltis, puguis oblidar-te de tot allò que ara mateix et preocupa. Algú va dir... La ment ho és tot. Et converteixes amb el que penses. I amb quina cançó estàs pensant?
3: Hola, bona tarda, Albert. D'entrada, moltes gràcies. Voldria escoltar una cançó que fa molts anys que no la sento, d'una cantant italiana que es diu o es deia Nada, i el títol de la cançó és Hace frío ya.

0: Aquesta ara feia molt de temps que no sonava aquí al programa, però va ser un èxit el 1969 en italià. Ma che freddo fa, i també en castellà, hace frío ya. La cantant, efectivament, es diu Nada, ara té 72 anys, i bueno, amb aquesta cançó va quedar cinquena al prestigiós Festival de San Remo. Ella va ser guanyadora en diverses ocasions del Festival de San Remo.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Sí, però m'agradaria saber on està el piano, perquè em fa sentir bé. Ah, mira, ja arriba el piano. Ha! Gràcies per escoltar qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears, per la FM, alguns també per en simultani per la TDT. Per al canal de... No ens veus, però és millor, perquè això és ràdio, tu. No ens agrada la ràdio amb càmeres. A més, és molt avorrit. Si acabes d'incorporar-te, ja fas una mica tona tard. O sigui que si no et vols perdre res... Aquí tens una segona oportunitat. Pots... És que em feu riure. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVoox, entre d'altres, també... On està? Ah, sí, a Amazon Music, a YouTube, a iTunes, a Apple. Per escoltar-nos en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar l'arxiu i portar-nos amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. I participa. Pots fer-ho per correu electrònic enviant un correu a... cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet Amador Maestro, que diu: hola Albert, enhorabona pel programa, m'agrada molt l'apartat que fas de les versions. Et proposo una joia amagada del grup Blondie versionant Ring of Fire, cançó gravada especialment per a la pel·lícula Rudy de 1980, on la banda Blondie apareix interpretant-se a si mateixa. És una comèdia musical amb fracàs comercial per aquesta raó, la banda sonora. Una barreja brillant i eclèctica de gèneres. Va quedar limitada i arraconada, convertint-se el doble long play en una autèntica raresa, indispensable per col·leccionistes durant molts anys. Doncs mira, nosaltres no coneixíem això, i mira que ens cau bé Debbie Harry, la cantant del grup Blondie, la que va ser conilleta al Playboy. Però realment aquesta no va ser una versió afortunada.
2: Oh, thanks. Bye-bye.

L'amic oient amador maestro ens ha descobert aquesta raresa, aquesta versió del Ring of Fire per al grup Blondie. Es veu que es va fer només o expressament per la pel·lícula Rowdy de 1980, on la banda apareix interpretant-se a si mateixa. Però ja el mateix Amador diu que és una comèdia musical que va tenir un gran fracàs comercial precisament per la seva banda sonora.

0: David Harry no tenia el seu dia quan va gravar això. Ring of Fire, Anell de Foc, va tenir moltes versions. La més popular va ser la que el 1963 va fer Johnny Cash.
1: Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire.

0: ring of fire.
1: I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went high.
0: Anell de foc.
1: And it burns, burns, burns.
0: Johnny Cash.
1: The ring of fire. The ring of fire. And it burns, burns, burns. The ring of fire. The ring of fire.
0: Per cert, si t'agraden les pel·lícules biogràfiques relacionades amb intèrprets, amb cantants o amb gent de la música en general, et recomanem que recuperis, si pots, la pel·lícula que se li va dedicar a Johnny Cash, que està força bé, i que es diu En la cuerda floja. El protagonista va ser Joaquín Fénix. En la cuerda floja. I de Blondie, que escoltàvem abans versionant aquesta cançó, preferim quedar-nos amb el seu gran èxit, Hair of Glass. Aquell cor de gel que ens fa ballar des de 1979.

0: Adam Glass. Aquell cor de gel. Debbie Harry, la conillet Playboy, el capdavant de Blondie, fent-nos ballar. Sí, sí, encara omple la pista a les nostres sessions. Que per sort seguim celebrant les tardes de diumenges des de les 6 en punt i fins a les 10 a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242. Portem més de 14 anys. Encara no has vingut ni una vegada? Doncs no t'ho pensis gaire, que ja tenim una edat i no sé quant de temps podem aguantar això. També aprofito per recordar-te que m'agradaria saber quina cançó t'ha fet ballar. Una, dels anys 60, 70, 80, 90, 2000. Ah, i de pas em dius quina era la teva discoteca preferida. És per la secció última d'aquesta hora de programa, la que diem els més ballats a la història.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: Compartint emocions. Recuperant il·lusions. Amb moltes cançons que et diuen més cosetes al cor que al cap. Algunes de les quals encara poden provocar-te com una mena de pessigolles a les neurones. I altres s'han convertit en autèntics himnes. Digue'm quina és la teva, quina tens desitjos de compartir. Envia'm un correu a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Barcelona la Esther Cross Carulla, que em diu: hola Albert, en un programa anterior una oient et va demanar Te amo d'Humberto Tozzi. Sí, fa poc. Diu: junt amb Glòria són els seus èxits més representatius, però hi ha una que es diu Claridad, que em porta bons records i que m'agrada molt. Un petó, Albert. Doncs tens raó, és de 1980.

claridad. 1980. Humberto Tozzi. La cançó de l'amiga Esther Cross de Barcelona. Sí, el seu primer èxit l'escoltàvem l'altre dia perquè ens ho va demanar una altra amiga oient. Va ser Te Amo, però el més internacional, sens dubte, va ser Glòria, que ara mateix podríem escoltar, però en una versió realment espectacular. En directe.

versió de luxe, versió més llarga i, a més, versió diferent, enregistrada en directe al prestigiós Royal Albert Hall de Londres el 1988. Mentre l'escoltava, m'estaven arribant unes bones vibracions i he pensat que també seria una bona cançó, una bona proposta per l'espai del bon rotllo. El gran èxit d'Umberto Tozzi, que curiosament es va fer més internacional quan la va versionar en anglès Laura Branigan.

Laura Branigan va tenir sort amb aquesta versió, però no va tenir sort a la vida. Va morir molt jove. Era dels Estats Units, havia nascut el 1952 i va morir el 2004. Aquesta va ser la seva cançó insígnia, Gloria, que va aconseguir el certificat de platí el 1982, quan s'hi va estar 36 setmanes a la prestigiosa llista Billboard Hot 100 dels Estats Units. En el seu moment va ser tot un rècord per una artista femenina i va arribar fins al número 2. Un record dels Cocos per Laura. I ara la meva especial, que avui dia no seria tan especial, però que ho va ser entre d'altres coses perquè em van robar el disc. Sí. Un disc de 1971. I jo sabia qui me l'havia robat, eh? Una cançó poc coneguda, però que espero i desitjo que t'agradi molt, When You Are a King, quan ets un rei, del grup White Plains. Bueno, el disc és del 71, però a mi em va desaparèixer el 1989, i en aquell temps, si un disc estava descatalogat i, a més, en aquest cas va ser poc conegut, no el podies trobar enlloc, ni als mercadillos d'ocasió. Ai. Aquesta persona que me'l va pispar se'n va anar a viure a uns 1.000 quilòmetres d'on era jo. Però un dia, per casualitat, el vaig poder recuperar amb uns quants més. Jo trobava a faltar aquest, però resulta que me'n faltaven bastants més. I hasta aquí puedo leer, que deia l'enyorat Jordi Estadella quan presentava l'1, 2, 3 a televisió. Ho dic perquè després també el recordaré mai. Ara, de moment, aquest grup, White Plains, eren britànics, van durar molt poc, només van fer 5 discos singles.

0: such a thing.
1: When you are a king.
0: When you are a king.
1: Ara l'estava escoltant i encara m'estava emocionant una mica, m'he posat tontet. White Plains, 1971. Algú va dir, els llibres, les ments i els paraigües només serveixen si s'obren.
2: Gràcies per ser ràdio.
3: All in radio.
4: Cocodril Club.
5: Oh, se está bien con la radio.
4: Cocodril Club, amb Albert Malla.

0: Què tal? Com estàs? Tranquil, tranquil·la. Estàs a la ràdio. I al seu màgic món de sensacions. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent, però aquí, a més, és la teva música, la música de la teva generació. I posats a imaginar, tu ja hi eres als anys 80? És que la cinta de casset va formar part de les nostres vides. Durant més de 30 anys va ser l'únic format d'àudio domèstic per enregistrar so i per reproduir-lo. I a més va ser universal. Vull dir que tothom, gairebé tothom, i arreu del món tenia un aparell per gravar o reproduir cintes de casset. Ara hi ha molts formats, moltes maneres, però llavors, tot i que majorment s'utilitzaven els cassets per gravar cançons, i especialment cançons de la ràdio, quan no es tenia butxaca per comprar tots els discos que t'agradaven, no era només per música. Gràcies a les cintes de casset hem conservat i ara podem escoltar veus de persones estimades que ja no estan entre nosaltres. Recordo també quan ens reuníem tots els de la colla per gravar-li com una mena de programa de ràdio a un altre amic que potser per feina o per estudis havia marxat lluny. I feien bromes i li dedicàvem coses, per exemple, per al seu aniversari. Li enviàvem per correu i ens imaginàvem que al rebre'l valoraria molt més aquest regal que qualsevol objecte que es pogués comprar a les botigues. Bueno, si estiguéssim a final dels anys 80 i estiguessis preparant un viatge en cotxe, a més de les camises, les mudes, etc., imagina't que estàs preparant una cinta de casset que la vols gravar per endur-te-la al viatge, perquè t'acompanyi, perquè el viatge sigui més maco. I després, quan passin els anys, cada cançó d'aquella cinta et recordarà el viatge. Que imaginem que va ser feliç. Posats a imaginar, oi? Quina cançó posaries a la cinta? Hi ha oients que se les estan apuntant totes i volen gravar aquesta cinta de veritat. Des de València, l'amic Juanjo Montpou diu: ei, per la cinta de casset, què tal Chiquilla de Seguridad Social? Un grup molt roquer i, a més, valencià.
1: És veritat, Chiquilla!

Ai, Chiquilla va ser un gran èxit del grup de València Seguridad Social, un grup referent del pop espanyol format per José Manuel Casany. I va ser èxit el 1991. Una cançó que sovint posem en els bolos quan adaptem aquest programa en directe cara al públic i adaptat a Sessió de Ball, sobretot en temps de festes majors. I saps, Juanjo, que ens has proposat aquesta cançó per la cinta? No tan sols la coneix la gent, és que la gent la canta. Se sap la lletra de Chiquilla de memòria. Però aquesta cinta està resultant, com el programa, força variat. Això ens enriqueix a tots, eh? En Carles Serra, des de Llavaneres, s'han recordat una cara bé. Normalment en els singles ja sabeu que les cares bé estaven per farcir, no? Però que no acostumaven a ser bones. Les bones se les guardaven perquè fossin cares as de diferents singles. Però hi havia excepcions, com aquesta que ens demanen Carles, de Simon & Garfunkel. Aquí va ser la cara bé de Cecilia i es deia El único muchacho que vive en Nueva York.

Only Living Boy in New York. Que aquí es va dir el único muchacho que vive en Nueva York. I que Espanya va ser cara B de l'èxit Cecilia en single. El 1970. És una edició molt reconeguda i difícil de trobar pels col·leccionistes. El format single, eh? Perquè en long play la cançó forma part d'un àlbum sense desperdici, absolutament mític, absolutament històric. L'àlbum que portava com a títol genèric el d'una de les grans obres de Paul Simon i el Garfunkel. Puente sobre aguas turbulentas.

0: de moment, deixem aquesta secció amb la proposta d'en Miquel, que diu que ens escolta des d'Osona. No ens diu exactament des de quina població, però en fi. Diu, Albert, jo incluiria la cançó de Gino Vanelli, Felizia. Tinc bons records de la mateixa. La vaig escoltar per primera vegada a la teva discoteca de Barcelona, al Cocodrilo Club. Cap a l'any 96. Ah, doncs Felizia és de 1974. Gino Vanelli, el seu autor intèrpret, ara té 73 anys, havia nascut a Montreal, a Canadà. I aquesta és la cançó que ens va demanar quan vam tenir de convidat aquí a l'estimat i enyorat company radiofonista, televisiu, persona, gran persona. Padrí, padrí de la festa del 15è aniversari en antena d'aquest programa, que ara ja en té 32, Jordi Estadilla.
1: Jordi, em podries destacar de totes les cançons que formen part de la teva banda sonora personal intransferible una i explicar-me el motiu d'aquesta elecció?
2: Mira, la resposta és no, perquè n'hi ha tantes que, evidentment, és molt difícil, no? I cauríem en tòpics com Imagine o tòpics com My Way, etc. Ara, l'altre dia vaig descobrir un disc, un vinil, per favor, i el vaig posar. I era Felice de Gino Vanelli, dels anys 70 i pocs. I quina és la anècdota d'aquest disc? Bé, l'anècdota d'aquest disc és que al Mil por Mil, nosaltres els divendres fèiem una mena de concurs entre el Comelles, el Ballador i jo.
1: Us picàveu.
2: Ens picàvem i defeníem tres discos cada un. I això anava pujant allò per votacions dels oients i un quedava disc Comil. I jo vaig guanyar amb Felice. I va ser l'únic país del món on l'àlbum de Gino Vanelli, que era un long play, es va extreure amb single Felice. I a més amb el segell de Disco 1000. Ostres, això per mi va ser un esclat d'alegria, al mateix temps un cop de prestigi davant dels mestres, com eren el Pallardo i tal, me colgué una medalla.

0: Felice. Quina elegància, quin bon gust el del company Jordi Estadella i també el de l'amic que ens ha proposat aquesta cançó per al nostre caset, l'amic Miquel des d'Osona, on sabem que tenim molts amics. Aquí al Coco ja ho veus. Música de bon gust.
1: Felice.
0: Música per sentir-te a gust. Per reconfortar-te.
1: Oh, my Felice.
0: Ai, és que quan m'agrada una cançó la poso 7 vegades seguides, però, esclar, a vegades no me'n recordo que no estic sol. Suposo que no estic sol. Suposo que hi ha algú escoltant el programa. I també suposo, posats a suposar, que alguna vegada has ballat una cançó en una discoteca. Sí o no? Digue'm quina, que la compartirem. Vinga, anima't. No ets gaire bailongo, tu? O bailonga? Fes memòria i m'envies un correu. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Els més ballats de la història.

0: I aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però que al anomenar-la, al recordar-la, també la recordaran molts altres oients. Espero el teu correu aquí a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet des de Manresa l'Eduard, que ens diu: a mi cap al 84 m'agradava molt ballar Rock and Roll is King de la ELO. Ah, la Electric Light Orchestra. Sí, va ser un dels seus brillants temes. I diu l'Eduard: la meva disco preferida era el Memphis de Manresa. Bueno, sempre s'havia dit Memphis de Manresa, però estava a Sant Fruitós de Bages, eh? Per cert, que aquesta discoteca, Eduard, no sé si ho saps, s'ha mantingut activa des del 79, que es va inaugurar, fins ara, fins al 2026. Bueno, ara no es diu Memphis, es diu Villa Martini, però ha anunciat el seu tancament a finals d'aquest estiu. Però bueno, déu-n'hi-do, eh? Ha funcionat del 79 al 26. I fins aquí ha funcionat el nostre programa, que espero i desitjo que t'hagi més o menys agradat. Ah, i un últim favor. Procura ser feliç, cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit i els diumenges de 10 a 12 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
3: Racó Animal.
4: Un programa de Red Solidària Pro Animal. Us en veu a qui no la té.
3: Els dijous a 6:15 de la tarda i els dissabtes a 12:15 del migdia.

Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Què tal, amigues i amics? Com estem? Salutacions cordials. Gràcies per escollir-nos un dia més, perquè una hora del vostre temps és molt, té molt de valor. Per tant, gràcies per escoltar-nos en aquest programa on, com sempre, revisem els clàssics de la història del pop i del rock. Avui no marxem gaire lluny de casa, ens n'anem a Constantí per a dedicar el primer de tres programes especials a aquesta banda que recentment ha fet 40 anys d'història, els Pets. Un grup de rock català i de pop rock originari del poble de Constantí, el Tarragonès.

0: Els seus components són Lluís Gavaldà, la veu i la guitarra, també és el principal compositor de la banda catalana, Joan Reig a la bateria i Felín Cáceres al baix. A més de 4 dècades de trajectòria, són considerats referents de la música catalana, amb una evolució sonora que va transitar en els seus inicis pel rock irreverent i festiu i que es va anar reinventant mica en mica cap al pop d'autor costumista amb lletres d'alta qualitat. Al trio fundador oficial s'hi van sumar també Joan Pau Chaves als teclats i Vidal Soler a la guitarra i Marcel Cavaller a la guitarra. Recordem també que Marc Grau, guitarrista i gran productor, va estar també una colla d'anys als inicis amb Els Pets fins que va acabar morint a final de la dècada dels 90 a causa d'un càncer. El 24 de desembre del 1985, és a dir, ja fa més de 4 dècades, els integrants dels Pets van fer el seu primer concert a Constantí. Part dels integrants procedien d'una banda anterior anomenada Condons Adulterats, dels quals en formaven part els tres membres actuals, a més del cantant Ismael Sabater. De fet, alguns dels membres inicials dels Pets procedien d'aquest grup i començarem ja precisament escoltant el disc de debut dels Pets. Es deia, com ells, era un disc de títol homònim, Els Pets, i va sortir a la llum el 1989. Un disc amb una producció molt bàsica, amb música, com dèiem ara, als seus inicis bàsicament festiva, amb lletres de conya, una mica provocadores, però divertides. Amb temes com aquests. Profilàctic.
1: Estava a la discoteca i em van venir moltes ganes de pixar.

Un dels temes històrics dels inicis dels Pets, Profilàctic. Fent referència, doncs, a aquesta peça avui dia tan utilitzada i tan comuna, però potser en aquella època els joves no la coneixien tant. Així, doncs, un tema interessant, divertit, dels Pets en clau festiva, en clau rockera, Profilàctic. Un disc, però, que no solament tenia cançons irreverents, tenia cançons una mica més reflexives, com, per exemple, aquest tema que clou el disc i que va ser un dels seus primers grans himnes. No és un gran disc, els Pets, el disc de títol homònim de la banda de Constantí, però sí que té, per exemple, aquesta perla. Un dels temes més recordats als inicis de la banda de Constantí. Vespre.

0: Rock and Clàssics.
1: Amb Esteve Llop.
2: Tarragona m'esborrona, Constantí em fa patir. Tarragona m'esborrona, Constantí em fa patir.
3: Un dels primers grans temes dels Pets. Des del seu segon llarga durada, Calla i balla, publicat el 1991, Tarragona m'esborrona.

0: un gran i reivindicatiu tema dels Pets Tarragona amb Esborrone des del seu Calla i Balla. Va ser el seu segon llarga durada, que jo crec que és el que va començar a arribar al gran públic dels Països Catalans. Jo almenys tinc aquest record, que quan vaig conèixer els Pets va ser amb aquesta cançó, Tarragona amb Esborrone, o amb aquesta altra, que és realment una delícia. Aquest va ser un disc que va produir per primera vegada Marc Grau. Això va donar un salt qualitatiu al so dels Pets d'una forma magistral. I, per exemple, Marc Grau, que era un gran guitarrista, i apareix amb un solo de guitarra marca de la casa en aquesta cançó fantàstica. S'ha acabat. Els Pets amb Marc Grau des del Calla i Balla.
1: Rock and Classic.

0: la millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Música dels Pets, avui, primer dels tres capítols que dedicarem a la banda de Constantí. Estem al 1991, avui ens centrem en la primera etapa dels Pets, fins al 1994, estem escoltant temes del Calla i Balla, després seguiran Fruits Secs i Brut Natural i ens quedarem aquí, perquè va ser un bon moment també pels Pets. Seleccionarem diverses cançons d'aquella llarga durada i, de fet, seguirem amb aquest disc en el següent Rock and Classics dedicat als Pets. Anem amb un altre dels temes d'aquest Calla i Balla, que es diu Està plovent, un disc que va sonar molt i molt bé aquell 1991 al Palau Sant Jordi. Perquè el 14 de juny del 91 els Pets van participar amb Sopa, Sau i Sang Traït a un gran concert.

0: Rock and Classics amb Esteve Llop.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.

0: l'altre dels temes sonats dels inicis dels Peps. Vine a la festa des del Calla i Batlle, un dels temes que va sonar en el concert que abans us apuntàvem, el del 14 de juny del 1991, també al costat de Sopa de Cabra, Sau i Sang Traït, va ser el clímax del rock en català, amb un rècord europeu d'assistència en un recinte tancat al Palau Sant Jordi, en un concert que va tenir més de 22.000 assistents. Déu-n'hi-do, moment, doncs, dolcíssim per la música en català i també pels Pets, que estaven allò explotant, perquè així sonava el seu disc de l'any 91, aquest Calla i Balla, però atenció, perquè només un any després sonava un nou treball.
1: Els èxits de les últimes dècades els trobaràs a Rock and Classics amb Esteve Llop.
0: Un LP de títol enginyós es deia Fruits Secs i contenia temes com aquest, el videoclip del qual va veure's per la televisió l'estiu del 92 de manera repetitiva. Cap de setmana.

Uns inicis fulgurants per la banda de Constantí amb aquests temes rockers, curts, ràpids, divertits i alegres, però també altres més reivindicatius com, per exemple, aquest. Va ser un absolut èxit, un dels temes més coneguts dels inicis dels Pets. La banda de Constantí, protagonista avui al Rock and Clàssics amb No diguis res.

0: uns pets avançats per la seva època, a principis dels 90, i parlaven aquell 92 d'aquestes agressions sexuals encobertes. Així doncs, déu-n'hi-do, molt interessant, amb temes com aquest No diguis res. Seguim amb els temes festius dels pets. Ara anem amb aquesta gran cançó també dels inicis dels pets, una música doncs, que reivindica els orígens pagesos amb aquella etiqueta del rock agrícola que va encunyar en Pep Blai, amb temes com aquest Menja avellanes.
1: Rock and Classics amb Esteve Llop.

per mi un dels temes que em demostrava que Lluís Gavaldà era un bon intèrpret, no solament, sinó també un gran compositor, amb temes com S'ha fet gran des d'aquest fruit secs, el seu tercer llarga durada, publicat el 1992. Recta final del Rock and Classics d'avui, anem ja a revisar l'últim disc, perquè ja no tindrem més temps d'aquests inicis dels Pets. Saltem al 1994, quan van tenir un èxit brutal als Pets amb el seu Brut Natural i temes com aquest irreverent Jo vull ser rei. Jo vull

0: ser rei.
1: Exacte, per què no?
0: Poder ser rei.
1: Jo vull ser rei.
0: Poder ser rei.
1: Així sonaven els Pets.
0: Poder ser rei.
1: Una mica més de 3 dècades, 1994, aquest era el seu quart llarga durada. Va ser un exitàs. Jo el tinc molt present, aquest disc, aquest brut.

Interessant aquest segon plat dels pets. Des de Brut Natural, un gran treball dels de Constantí. Avui els hi hem dedicat el primer de tres programes a aquesta gran banda catalana que probablement és la més longeva encara en actiu. Jo no tinc record de cap altre grup, excepte Sopa de Cabra, però Sopa de Cabra doncs, ha tingut alguns buits entremig bastant importants i, en canvi, els pets no, gairebé sempre han estat al peu del canó. Marxem amb aquesta altra gran cançó de Brut Natural, una cançó molt adulta, molt profunda, que es diu La mort també a buscar. Els pets que ja començaven a avançar a nivell compositiu i amb les seves lletres amb cançons com aquesta. Gràcies per escoltar-nos ben aviat més Rock and Clàssics i més pets. Adéu.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Bienvenido, Marti, sí, Ràdio Mollet.
2: Molt bona tarda a tothom i benvinguts al Bartiquí de Ràdio Mollet. Us saluda Carlos Molina, que seré el vostre barman, i comptem amb el suport tècnic del Sergio Guardeño. Moltes gràcies per escoltar. Així que, com acostuma a dir, poseu-vos còmodes, demaneu el còctel que més us agradi i disposeu-vos a gaudir d'una estona amb la música i les històries que l'envolten, que potser no totes són veritat, però sonen bé. Sigueu benvinguts a aquest bar, que només obre els divendres a 7 a 8 del vespre, mentre que la resta de la setmana està tancat per descans del personal. Avui és divendres 12 de juny, programa número 37 de la tercera temporada de Bartiquí, i tornem un cop més amb la nostra sèrie itinerant dedicada a la història de la música negra. I continuem, com no podia ser d'una altra manera, allà on ho havíem deixat l'última vegada. Ens trobem aquest vespre al 1985. Dos noms omnipresents tornaran a sortir, és clar, els de Michael Jackson i Prince. Tot i que el 1985 no va ser un any tan excepcional per cap dels dos. Tindrem, naturalment, hip-hop, amb un nom que ja no sona tant a 80s, sinó que d'alguna manera anticipa els 90s, quan es farà molt famós, però aquí presentarem el seu debut. També hi haurà un altre debutant que es farà un grandíssim nom com a la nova diva de la música negra, i evidentment també alguns dels sospitosos habituals com els Kool & The Gang. Tot això per parlar d'un any, el 1985, un any que veu com el CEO de Vodafone fa la primera trucada de telèfon mòbil, com Nintendo llença la NES, i com la Juventus de Turí, Juventus de Michel Platini, guanya la Copa d'Europa d'aquell any. ...1985 és l'any de pel·lícules sensacionals com Los Goonies, com Rambo, com La Rosa Púrpura del Caire, o com Único Testigo, i alguna més de la que parlarem. 1985 és un any en què es publiquen discos com Our Favorite Shop, de Psy Council, Love, de The Cult, o Psycho Candy, de The Jesus and Mary Chain. Però anem amb la negritud. Comencem.
3: Me siento feliz al estar aquí esta noche. Un aplauso para todos ustedes. Qué público tan estupendo. Son encantadores. Todo el mundo es encantador. Y ahora que están dispuestos a aplaudir, me gustaría que le dieran un gran aplauso a mi grupo Chocolate Sexy. Chocolate Sexy. Tocan muy bien, ¿no creen?
2: I nosaltres, si nosaltres estem tan plens de joia com en Randy Watson i els seus Chocolate Sexy, per endinsar-nos a la música negra de 1985. Però si abans parlàvem de pel·lícules de 1985, definitivament m'he deixat una de molt important al Bartiquí, i que un fragment de la qual doncs sona cada setmana. Em refereixo naturalment a Regreso al Futuro. I per què parlem de Regreso al Futuro en un programa dedicat a la història de la música negra? Doncs perquè va ser una pel·lícula molt important per donar una empenta al revival del 50 i del rock del 50 que es va viure als anys 80 i que va tenir un punt àlgid en la famosa escena en què Marty McFly interpreta el Johnny B. Goode de Chuck Berry. Hi ha pel·lícules que funcionen i després n'hi ha que acaben reescrivint com recordem una època. El Regreso al Futuro, del 85, és una miqueta això, perquè en teoria és una història de viatges en el temps, però en el fons és una operació bastant més curiosa. Agafa la idea dels 50, rock and roll entre elles, i l'explica a la gent dels 80 com si fos una cosa nova. I el context importa. Als 80, als 80 ja hi havia un revival bastant evident. Ja hem parlat alguns cops aquí a Cantiqui dels Stray Cats, els nostres estimats Stray Cats, i el nostre estimat Brian Setzer, líder dels Stray Cats, que fa la sintonia del Bartiki. Estètica rockabilly, aquella aquella fascinació per un passat que es veia com més senzill, o com a mínim era més fàcil d'idealitzar. Però la pel·lícula ho porta a un altre nivell, ho posa al centre de la cultura popular. L'escena de ball, ja hem parlat de l'escena de ball, amb Marty McFly tocant, és una escena clau. Ell va tocant Johnny Be Good, i aquí és on la cosa es torna interessant, perquè ell comença a fer Chuck Berry. Però de seguida se'n va. Va més endavant, s'accelera, exagera, ho apropa a Van Halen. És com si el 1985 contaminés el 1955. I després hi ha el detall del que sempre queda, el famós gag del cosí de Chuck Berry, escoltant la cançó per telèfon. És una broma, sí, però també diu alguna cosa important, que el rock dels 50 aleshores ja s'havia convertit en mite. A mi sempre m'ha fet gràcia perquè la pel·lícula no intenta ser fidel històricament. Fa una altra cosa, construeix una versió del passat que encaixi com el volem recordar. I al final, el que et queda no és tant la cançó, és la sensació que tot allò va ser el principi d'alguna cosa. Així que sí, és just que en un programa dedicat a la música negra de 1985 fem sonar un altre cop aquest clàssic.

I no deixem de parlar de pel·lícules, perquè fa uns dies vaig anar a veure Michael, el biopic, que hi ara mateix, sobre la vida de Michael Jackson. S'emmarca dins aquesta moda dels biopics musicals, que sempre n'hi ha hagut, sí, però des de fa un temps que estan potser més de moda. La meva teoria de per què... jo tinc una teoria de per què hi ha més pel·lícules sobre músics ara que abans. I jo crec que tot té a veure amb l'estat de la música actual. Els discos no es venen. Això és una evidència. El consumidor típic de música pop, els joves, no gasten en música i, com a molt, en Spotify o similar, que deixen poc benefici. Per tant, el target comercial per a la música pop o rock és la generació dels pares, no dels fills. Una generació que té un poder adquisitiu per gastar i que, a més, doncs, viu sovint de la nostàlgia. Aleshores, sembla un producte bastant evident, pensat, doncs això, pels pares, més que no pas pels fills. En fi, que mirant o parlant de la pel·lícula en concret, Michael és un sac a quartos auspiciat pels germans Jackson, que sempre van ser uns paràsits al pobre Michael, i ara aprofitant-nos per munyir la vaca encara més. Què us haig de dir? A mi m'ha agradat, però i ara prenen els peròs. Primer dir-vos que ha de ser molt xungo perquè un biopic així no m'agradi a mi. I a més, la vaig veure al cinema, que direu, no hi ha per tant. Bé, poseu-vos un vídeo d'un concert a la vostra tablet o bé mireu-lo a una sala de cinema. És una miqueta això. Val a dir que el xaval protagonista, en Jafar Jackson, que és el fill del Jermaine Jackson, ho fa molt bé. I s'hi assembla molt en Michael. Però la pel·lícula és plana, planíssima. Aprofiten que el pare és mort per tenir un bon dolent de la pel·lícula, naturalment, ell, en Joe Jackson, un tio despreciable, no dic que no. Però li treuen tots els matisos. I a més, tanquen la pel·lícula amb la gira Victory, del que ja us vaig parlar a l'anterior episodi d'aquesta història de la música negra. I, sincerament, si voleu saber què va passar, millor us escolteu més que no pas mirar la pel·lícula. Bé, a la banda sonora de la pel·lícula, en trobem algunes... no és gaire d'allò, però bé, en trobem algunes preses en directe, com aquesta interpretació d'un tema que sovint passa desapercebut del debut de Michael Jackson i que és fantàstic. És una versió que van fer amb els germans i que es troba amb el disc en directe que van treure, jo diria que era l'any 81 o alguna cosa així, però en fi, nosaltres anem a sentir-la ara. És You Got Me Working Day and Night. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do

No us penseu, a la pel·lícula també hi ha detalls que estan ben trobats, com per exemple quan mostra la relació que va arribar a tenir en Michael Jackson amb en Berry Gordy, el capo de Motown. O també hi ha moments doncs, més que estan fets amb més carinyo, potser amb més delicadesa, com per exemple quan mostren l'accident que va patir Michael Jackson i les seqüeles a aquell accident, quan es va cremar el cuir cabellut, i hi ha un moment en el que diu és que hauré de portar perruca per sempre. I fins i tot també un detall que em va semblar doncs, fet amb bon gust, un detall subtil, quan mostren com es veu el vitílic a la seva mà, que decideix tapar amb el guant platejat. Bé, és un detall que em va recordar totes aquelles coses que es van dir de Michael Jackson quan va començar a veure-se'l amb la pell més clara, però ningú no sabia sobre el vitílic. I em va semblar doncs ben tirat, ben mostrat. Per si algú no ho sap, el vitílic és una malaltia autoimmune. Això vol dir que no té per què aparèixer a la infantesa, i pot aparèixer doncs, a diferents edats de la vida adulta també. És una malaltia autoimmune que presenta unes característiques despigmentacions de la pell, cosa que una persona blanca doncs pot dissimular-se eventualment, sobretot si una persona que té la pell relativament més, doncs això, més blanca. Però que en un negre s'hi veu molt. Als 80, en Michael Jackson va començar a veure's doncs, aquestes despigmentacions i va començar tractaments per aclarir-se la pell per tal de dissimular millor aquestes despigmentacions. Jo recordo ser un nen, doncs això, any 85, una cosa així, i que es deia de tot, dins un sensacionalisme a premsa aparentment seriosa aquí a l'estat espanyol, però dins un concepte sensacionalista que ara es veuria doncs molt terrible. Se'n deia que en Michael Jackson renegava de ser negre. Fins i tot no era una cosa exclusiva de l'estat espanyol, evidentment, fins i tot hi havia personalitats negres que feien una crítica doncs poc subtil sobre aquesta situació. També és veritat que tot plegat coincidia amb la dèria per les operacions estètiques d'un Michael cada cop més tancat amb la seva bombolla de rareses. Evidentment que ja semblava poc, si m'ho permeteu, poc negre en general, però no era una qüestió de renegar de la raça. I l'aclariment de la pell, val a dir que no era inusual. De fet, des dels anys 70, que als Estats Units es venien unes cremes dermatològiques que algunes persones negres feien servir doncs, per rebaixar una miqueta el color més fosc de la pell, com una qüestió purament estètica, parlo de cremes que tenen una marca comercial com Ambi o com Nadinola. En fi, deixem en Michael Jackson i el seu biopic i tornem directament al 1985 amb en Prince. El 1985 en Prince venia de fer Purple Rain l'any anterior, que havia estat un èxit descomunal. I ell el que fa és donar-hi la volta completament, publica un nou disc, Around the World in a Day, i és un disc que resulta ser molt poc continuista, cosa que segurament és el que tothom esperaria després d'un exitàs com va ser el Purple Rain. Doncs no, ell fa una cosa diferent, és un disc més psicodèlic, més estrany, gairebé com si volgués demostrar que no juga al mateix joc dues vegades. I enmig d'això deixa de fora de la llista del disc un tema com She's Always in My Hair, que és una mica, és veritat que és una mica al contrari de l'esperit del disc, que és un tema, una cançó que és més directa, més elèctrica, és més visceral, si voleu. És com si encara tingués una cançó enganxada a l'era anterior i no sabés ben bé on col·locar-la. I on la va col·locar? La va deixar com a cara B del single de Raspberry Beret, però quasi diria que m'agrada més aquesta cara B que moltes de les cançons del disc. Va, això és She's Always in My Hair.

Hem de dir que 1985, sent honestos, no seria el millor any per a la música negra. No és un any sensacional pel que fa doncs, a estrenes, a singles o a estils, però sí que va ser un any en el que el hip-hop o el rap, això de hip-hop vindria com després, va arribar amb més força a l'estat espanyol. No vol dir que no hi haguessin b-boys als barris a l'any 83, al 84, però sobretot amb les pel·lícules comença a ser una realitat més palpable als barris. Això no ho dic jo, que jo era una criatura i només m'interessava quan feien He-Man a la tele, sinó que ho diu un tio com el Víctor Olid, un tio que té un parell de podcasts molt xulos, El hijo de l'aprendiz de Satanás i també A los aristócratas. Ell és també una mena de, diguem-ne, que activista cultural. Ell fa curts, publica llibres i gestiona la marca, diguem-ho així, Vial of Delicatessens, per autopublicar-se. I fa rec ha publicat el llibre diguem en castellà, perquè és un llibre fet en castellà, A 5.700 quilòmetres de casa, que és un llibre sobre, i cito, el desembarco del rap en la periferia madrileña, su mutación popular y su impacto en un chaval del Corcón. És a dir, en ell mateix. Bé, doncs una miqueta això, el rap que ja comença a ser visible als carrers de l'estat espanyol, no només a la televisió. El 1985 veiem, doncs, com us deia al principi del programa d'avui, el debut d'una persona, d'un tio que farà fortuna més cap als 90, però que debuta al 85, que és el LL Cool J, que era el nom curt de Ladies Love Cool James, que és el nom que feia servir i el va escurçar. El seu nom real és James Todd Smith. Suposo que dient James Smith no vas gaire lluny. En fi, LL Cool J, que surt al 1985 amb Radio, un treball produït pel Rick Rubin, compta aquí, i que sembla gairebé una declaració de principis, més que no pas un debut. El hit single que té, el de títol I Can't Live Without My Radio, no és subtil, és volum, actitud, és presència. No parla només d'escoltar música. Ell parla de fer-la visible, de portar-la a sobre i que soni prou fort perquè em molesti. En aquell moment, portar un radiocasset, un lloro, que es deia, era identitat. No hi havia auriculars discrets. Si sonava, era per tothom, una mica com es veu ara mateix. S'entén que ara estem fent una mena de regressió al 1985. Bé, és igual. El LL Cool J, aleshores comptava amb 17 anys i ell, doncs ho encarna tot això de ser tots un b-boy adolescent, diguem-ne, amb una seguretat potser una mica excessiva, però molt efectiva. A mi sempre m'ha semblat que no és tant la cançó, sinó el posat. I això, als anys 80, ja significava tenir mig camí fet.

Mireu, hi ha moments en què una persona decideix que no en té prou amb dominar un àmbit i vol provar sort amb un altre, i a mitjans dels anys 80, Eddie Murphy era el cas més exagerat possible. Estem parlant de 1985, Eddie Murphy era ja una estrella enorme. Ell, ja ho sabem, venia del Saturday Night Live i havia encadenat pel·lícules d'èxit com Límite 48 Hores, com la sensacional Entre Pillos en el Juego i, evidentment, com Superdetective en Hollywood. Ell s'havia convertit en el número 1 absolut del cinema comercial. En aquest moment, suposo que en plena borratxera d'ego, decideix fer un disc. Que no és una cosa nova, molts actors ho han intentat, però poques vegades amb aquests nivells d'exposició, el que et dic, d'ego. El disc es diu How Could It Be? I està produït gairebé íntegrament pel Rick James. Poca broma aquí és on la cosa canvia, perquè en Rick James no era productor menor. I venia de fer grans hits, ja hem parlat de Rick James amb episodis anteriors, aquesta història de la música negra aquí a Ràdio Mollet. Ell tenia una manera molt clara d'entendre el funk dels 80 i, sobretot, sabia fer cançons que funcionaven. I el tema Party All The Time funciona. És un tema que entra a les llistes i arriba al top 10 als Estats Units. I al mateix temps, doncs, queda marcat per una cosa molt concreta. Ningú no sap ben bé com prendre-se'l. Perquè si tanques els ulls, no és una mala cançó, té una producció sòlida, té una estructura clara. Però quan saps que està cantada per Eddie Murphy, aquí hi ha un petit creuament de cables. Et pregunta si és seriós, o si és una broma, o si és un caprici. I potser la gràcia està aquí, en aquesta incomoditat. També diu molt dels 80 i de com era Eddie Murphy als 80, i aquesta idea de que si ets prou gran pots fer pràcticament qualsevol cosa i algú et riurà les gràcies. I bé, en aquest cas, a més, el tema val a dir que ha sobreviscut bastant millor del que molts podíem esperar. Jo sempre penso que és una cançó que no hauria d'existir tal com és, però el fet que existeixi doncs la fa interessant. Va, sentim aquest tema. Això és Eddie Murphy amb Party All The Time.

Bé, nosaltres aquí tenim un problema, i és que hi haurà que no, però en general a tothom ens sona o associem a Eddie Murphy, la seva cara i la veu de l'actor que el doble al castellà. I clar, quan sentim aquesta veu, no és pas la cosa que estem acostumats a associar a Eddie Murphy. Passa una miqueta també el mateix com quan vam començar a sentir els primers hits que ens arribaven del Will Smith o del Fresh Prince. Clar, nosaltres estàvem acostumats a sentir-lo amb la veu del doblatge del Príncipe de Bel-Air, que no té absolut res a veure amb la veu molt més greu que té en Will Smith. I clar, quan es senties amb aquells raps que feia, doncs alguna cosa no quadrava. En fi, anem a continuar amb un d'aquells casos en els que la cançó sona impecable, però quan pares atenció a la història, tot es torna, doncs, una mica més incòmoda. Whitney Houston publica el seu primer disc, titulat originalíssimament com a Whitney Houston. És un debut que avui sembla bé, inevitable, però en el seu moment era una operació molt pensada. En Clive Davis, el seu productor i mentor, tenia clar el que volia era, doncs això, un artista que pogués arribar a tot arreu, al pop, al soul, a l'R&B, però sobretot a la ràdio, així, en general. I això passa per triar també molt bé el repertori. Si ens enfoquem en la cançó, Saving All My Love For You no és seva originalment, és una cançó dels anys 70, però en la seva versió es converteix en un dels primers grans hits de la seva carrera, arriba al número 1, guanya un Grammy, i al mateix temps doncs planteja una història bastant ambigua, perquè parla de mantenir una relació amb un home casat, i no ho fa des d'un lloc moralista o dramàtic, ho explica amb una calma que gairebé és desconcertant, i aquí és on xoca. La veu de la Whitney és, ja ho sabem, és neta, és tècnica, és gairebé perfecta en el que interpretació es refereix, però el que explica doncs és el que és. Amb els anys això també ha generat lectures personals, perquè en aquella època es parlava molt de la seva relació amb en Jermaine Jackson, segon cop que apareix aquest senyor en el programa d'avui. I en Jermaine Jackson, un senyor que estava casat, ella havia aparegut a l'LP d'en Jermaine Jackson del 1984. En fi, no se sap fins a quin punt la cançó connecta amb això, però definitivament ajuda a donar-li una altra visió. I això és el que la fa interessant, no és només una balada ben produïda, superproduïda, podríem dir. És una història que no acaba de quadrar del tot amb la imatge, i a vegades aquestes sensacions són les que fan que una cançó doncs ens quedi.

Però seguim, quan ja hem travessat l'equador del programa d'avui, 7:45. Mireu, hi ha grups que es reinventen i n'hi ha que simplement saben llegir al moment i moure's sense fer gaire soroll. Els Kool & The Gang són d'aquests, no fan grans girs dramàtics ni venen al canvi com una revolució, però si els segueixes veus clar que ells entenen perfectament el que està passant al seu voltant i per això van tenir una vida tan longeva. Hem parlat molt dels Kool & The Gang, ells doncs venien dels anys 70, de fet venien dels anys 60, però bé, el seu gran moment va arribar als anys 70 fent venien de fer un funk molt més cru, molt de banda, molt de directe, temes més llargs, més espais pels instruments, més ritme que no passis curs, era una altra energia, però cap a finals dels 70 i sobretot entrant als 80, doncs el context canvia, la ràdio, les pistes, la producció, tot es torna més immediat, més polit, més orientat a arribar lluny. I aquí és on ells doncs decideixen ajustar el tir sense dramatismes. Comencen a entrar cançons com Celebration o Ladies Night, que ja van en aquesta direcció, més accessibles, més pop, segurament més directes, amb aquell punt festiu que enganxa la primera, i després doncs arriba un tema com Fresh. Fresh és en realitat un single del 84, però el 85 és a tot arreu. I és un exemple molt clar el que estaven fent els Kool & The Gang en aquella etapa. Tot sona més controlat, els sintes, els ritmes molt definits, melodies que et queden al cap, però no hi ha aquest funk musculós que tenien els 80, els 70, perdó. No té res a veure Fresh amb, perquè us fa una idea, Jungle Boogie. I després hi ha el concepte, parlar de Fresh en aquell moment no era només ser una paraula maca, era gairebé doncs això, com una mena de paraula d'actitud, és com et presentes, com et mous, com encaixes, sempre en l'estètica, en la moda, en la manera de l'argot dels 80. Però si escoltes la cançó realment, tampoc explica res especialment profund, i no passa res, perquè aquí hi ha una de les claus. No sempre es tracta del que diu la cançó, sinó del que provoca. I Kool & The Gang, en aquella fase, doncs ho tenien claríssim, ells anaven a l'efecte directe. També té la gràcia que hi ha molta gent que els té ubicats només aquí, en aquesta etapa més pop, i s'obliden d'on venien. I si tornes enrere, el context és fort del que us deia. No té res a veure Fresh amb Jungle Boogie, i segurament si mirem Celebration o Ladies Night, es queda una miqueta, seria la baula perduda entre un i l'altre. Això obre un debat que sovint s'obre. S'estaven venent, potser, o simplement és que estaven jugant bé les seves cartes. Bé, aquí jo sempre penso una cosa que és molt simple. Al final, mantenir-se és difícil. I fer-ho connectant amb gent nova és encara ho és més difícil. No tothom pot ser ACDC, per entendre'ns. Potser no és tan romàntic com quedar-se amb el seu original, però probablement és més realista. Adaptar-se, doncs bé, no sempre trair. Sí que és veritat que jo puc tenir preferència amb el que feien més als 70, d'aquell funk més musculós, més de secció de vent, més que no pas de sintes. Però bé, a vegades adaptar-se és entendre on ets i decidir seguir-hi. Vam sentir com eren els Kool & The Gang de 1985, això és Fresh.

I una miqueta, una idea similar, tenim amb en Lionel Richie, que passa una cosa curiosa. Ell, més que reinventar-se, canvia completament d'escala. Ell va passar dels Commodores, on compartia un espai i una identitat amb un grup, passa a ser la veu d'un tipus de cançó molt concret dels anys 80. I quan arriba el tema Say You, Say Me, això ja està completament consolidat. Ja vam parlar del disc d'en Lionel Richie a l'anterior episodi d'aquesta història de la música negra al Bertiqui de Ràdio Mollet, i fins i tot vam escoltar All Night Long, però aquest tema ben mereix recuperar-ho. La cançó Say You, Say Me apareix al 1985 vinculada a la pel·lícula Noches de Sol, i això ja marca molt. És un tema que està pensat per funcionar dins una història, però compta també fora d'ella, a la ràdio, a les llistes, tot arreu. En Lionel Richie en aquest punt ja domina perfectament aquest tipus de doble joc. De fet, estic segur que molta gent sent la cançó la recorda, li agrada, i si parlem de la pel·lícula Noches de Sol, doncs molta gent no la recordarà. El que sorprèn, o no, és com està construïda. Comença d'una manera molt continguda, gairebé íntima, amb aquella sensació de confidència, i quan sembla que tot anirà per aquí, tenim un gir entre un tram més rítmic, més lleuger, gairebé com si fossin dues cançons cosides. Hi ha gent que aquest canvi no li compra gens en Lionel Richie, però bé, també és el que li fa sobretot diferent, perquè si fos només una balada clàssica potser seria el tema correcte, però no destacaria tant. Aquesta decisió trenca una mica l'expectativa i en el fons s'encaixa bastant amb el que vol transmetre. Relacions, distància, dificultat per entendre's, no tot és lineal. La lletra juga també aquest terreny ambigu, no entra en detalls, no concreta gaire, i això li permet, doncs, transcendir la pel·lícula. No baixa amb una història en concret. I això, que podria semblar una limitació, és part de la seva força. Pots posar-se tu mateix des de la cançó sense gaire esforç. Després hi ha el factor del context. Say You, Say Me es converteix en un èxit enorme. Número 1, efectivament, però també un Oscar a la millor cançó original, tot molt gran, i aquí és on apareix una mica la contradicció típica d'en Lionel Richie en aquella etapa. Tenim cançons que apel·len a una cosa íntima, però que acaben convertides en fenòmens massius, i això no és casual. En Lionel Richie és un tio que entén perfectament el llenguatge emocional dels 80. Aquest punt entre sensibilitat i grandiloquència està tot molt calculat perquè arribi a molta gent, però escolta, sense perdre aquesta aparença de proximitat. Insisteixo, això venia d'una pel·lícula, una pel·lícula potser estranya, que protagonitzava en Mikhail Baryshnikov, que era un ballarí. Era un ballarí rus i que fa interpretar, doncs, amb un ballarí rus, amb una història potser una miqueta amb una miqueta de tuf anticomunista, etc, però bé, és una altra història. També és veritat que hi ha qui troba aquesta etapa del Lionel Richie doncs massa polida, si la compares amb el seu passat amb els Commodores, que ja hi havia doncs més textura, més ritme, aquí tot és més net, és més directe, és més polit. Segurament l'adjectiu adequat seria polit. Però reduir-ho a és que es va suavitzar, és quedar-se curt, el que fa és sobretot especialitzar-se en una fórmula i portar-la al màxim nivell. I potser per això la cançó funciona encara avui, no perquè explica alguna cosa molt concreta, sinó perquè captura molt bé una manera de sentir, de fer música en aquell moment, una manera que pot semblar excessiva, sí, però també molt efectiva. Va, anem a sentir Lionel Richie, Say You, Say Me.

Anem ara amb un moment, més que no pas amb un disc o una cançó, i no abandonem amb el Lionel Richie, que segurament aquest tio sí que va tenir en 1985, però segurament un dels seus grans anys. En fi, tot plegat, és aquest moment on un conjunt de músics liderats, doncs, segurament per Lionel Richie, inspirats en el projecte britànic Band Aid, es munta als Estats Units una iniciativa similar, doncs, per recaptar fons per la fam a Etiòpia. Això del Band Aid va ser, doncs, això, va ser un conjunt de músics anglesos que es van juntar per fer un tema benèfic. I aquí, doncs, a l'altra banda de l'oceà, doncs, no s'hi van poder estar. Una resposta, doncs, quasi immediata, però també molt propera als 80. Tot era gran, era visible, amb grans noms implicats. I el resultat és aquest. És alguna cosa que es va arribar a dir USA for Africa. El que us dic, era l'època de la gran fam a Etiòpia, principalment. Qualsevol nen dels 80 ho recordarà, aquelles imatges dels telenotícies que veiem constantment aquella època. I aquí surt el We Are The World, que, dit així, doncs, ja té una entitat, el We Are The World. La cançó, aquesta We Are The World, l'escriuen en Michael Jackson i en Lionel Richie, en comandita, i va ser produïda pel Quincy Jones. Segurament, i degut a l'aniversari, al 40 aniversari que se'n va produir l'any passat, doncs segurament hem tingut molta informació, reportatges, fins i tot se'n va fer un documental bastant curiós sobre aquest enregistrament. Però és que el llistat de participants és pràcticament absurd. Tenim grans de la música negra com la Stevie Wonder, el Ray Charles, el Quincy Jones, naturalment, la Tina Turner, el Michael Jackson, el Lionel Richie, però també tenim en Bob Dylan, també tenim en Bruce Springsteen, també tenim en Huey Lewis, tenim també en la Cyndi Lauper. En fi, tots van estar en un mateix estudi gravant durant una sola nit. Era la nit que s'entregaven als Grammy, i després de la cerimònia és quan s'hi van juntar, aprofitant aquesta avinentesa. I això, més que la cançó en si, és el que la gent recorda, aquesta idea de juntar estrelles que normalment viuen en mons separats. I de fet, doncs, ens va donar aquest meme meravellós del Bob Dylan doncs, cantant aquells cors sense, amb cara de no saber ben bé què estava fent allà. Però bé, si analitzem el tema, és un tema molt directe, és molt Lionel Richie. Jo diria que és més Lionel Richie que no pas Michael Jackson. És un tema molt planet, molt simple, gairebé pensat per no molestar ningú. No hi ha cap aresta, no hi ha cap risc. I després, doncs bé, com a experiència grupal, doncs cada artista entra, canta la seva part i surt com una cadena, gairebé com un relleu. I això, doncs, genera sensacions contradictòries. D'una banda, doncs és un gest molt potent, la indústria alineant-se per una causa, deixant de banda els egos. O això és el que deia un cartellet que va posar el Quincy Jones a l'estudi, a la porta de l'estudi. I si no deixaven els egos de banda, doncs almenys ho dissimulaven durant unes hores. Per altra banda, té aquest punt gairebé coreografiat que pot semblar massa calculat, massa perfecte, massa artificial, massa impostat, potser. Però bé, potser no cal demanar-li més del que realment és. És una fotografia d'un moment molt concret on es creia, i d'aquí potser aquell concepte una mica naïf dels anys 80, que la música podia canviar coses o com a mínim ajudar-hi una mica. I encara que avui ho mirem amb una certa distància, en aquell moment, tal com es va donar, ja no es pot repetir igual.

punt música popular, que vol dir alguna cosa, encara que ho faci amb un to molt accessible. Aquest és el context clau. Estem aquí repassant el 1985 aquí a Ràdio Mollet, i el Lionel Richie ja no és els Commodores. Ha marxat, està en solitari i està en aquell moment de màxima exposició, una carrera en solitari disparada, una presència constant i sobretot implicació directa en projectes, doncs, com aquest que estem sentint encara de fons, aquest We Are The World, aquest USA for Africa. És a dir, ell està al centre del que podríem dir la gran narrativa pop d'aquell moment. I mentrestant, els Commodores continuen. I això no era gens fàcil, perquè Lionel Richie no era un membre més. I era compositor dels Commodores, era veu principal en molts dels temes, doncs, més coneguts, i una cara molt identificable dins el grup. Quan marxa, el dubte és evident. Què queda dels Commodores si no hi és en Lionel Richie? Bé, aquesta cançó, aquest Night Shift, és una de les primeres respostes. I atenció aquí, aquesta cançó, aquesta Night Shift, és un homenatge al Marvin Gaye i en Jackie Wilson, dues figures clau del soul que havien mort feia poc. Sobretot el tema del Marvin Gaye, que va ser una cosa així com molt dramàtica, va morir d'una manera molt, molt xunga, va morir assassinat, en fi, una cosa molt truculenta. I això marca molt el to. No és una cançó festiva, ni vol ser-ho. Té un aire més contingut, més respectuós, però també sense perdre aquesta voluntat d'arribar a tothom. Musicalment, no ens enganyarem, no són els Commodores dels 70, és molt dels 80. Tenim el ritme tranquil, tenim els sintetitzadors, una melodia clara, molt directa, però també té alguna cosa diferent dins del catàleg del grup. Evidentment, doncs, això, menys rítmica. És gairebé, doncs, bé, una declaració de voler sonar diferent a com eren els Commodores sense Lionel Richie. Doncs aposten per un tema que mira cap al passat, el soul, en el nom del Marvin Gaye i del Jackie Wilson, però amb una producció molt dels 80. No intenten imitar el que feien abans exactament, tampoc trenquen del tot, es mouen en aquell punt intermig, ja que és inevitable pensar en el Lionel Richie. Mentre els Commodores fan Night Shift, ell està escrivint i cantant We Are The World, implicat en un projecte global, amb aquest discurs de comunitat, de connexió, de música en propòsit. I d'alguna manera també Night Shift dels Commodores també encaixa en aquest clima, recordar, reconèixer, donar valor a figures que han marcat. No és casual que les dues coses convisquin en el mateix moment, també era molt de l'època. També té aquest punt curiós, els Commodores sense Lionel Richie fan una cançó que connecta molt bé amb l'esperit del moment, que el mateix Lionel Richie està ajudant a definir des de fora, com si tot i separar camins compartissin encara una mateixa sensibilitat. I la cançó funciona bastant, és un èxit, déu-n'hi-do, guanya també un Grammy. També és veritat que es donen tants Grammys que l'edifici és no guanyar-ne cap, però bé, això són figues d'un altre paner. I alhora, doncs, escoltant-la avui, costa no veure-la com un punt de transició, no només per al grup, sinó també per l'escena. El pas del soul clàssic amb un llenguatge més pop, més global. I aquí és on tot lliga bastant, bastant bé. D'una banda tens a Lionel Richie convertit en figura central d'aquesta nova manera de fer, i d'una altra tenim els Commodores que s'estan adaptant i trobant el seu lloc, doncs, sense el seu cantant. No és una ruptura neta, és una bifurcació, però bé, Night Shift, i amb aquest homenatge claríssim, ara ho sentirem, amb el Marvin Gaye, queda enmig de tot això com una peça que mira enrere, però amb els peus clarament als 80.

I ara sí, estem amb la recta final del programa d'avui. Se s'ha tirat el temps a sobre d'una manera espectacular, però no voldria acabar aquest repàs a la història de la música negra del 1985, tot deixant de banda als Estats Units per un moment, doncs per anar-nos amb unes altres latituds. I habitualment aquestes latituds moltes vegades són a l'illa de Jamaica. En aquest cas no és així, ens anem concretament a Birmingham, a Anglaterra, que també és una illa, no seria Jamaica, però ara veurem que hi ha coses en comú, perquè parlem d'un grup, parlem dels UB40, els UB40 que dèiem aquí, que us confessaré, jo quan era una criatura mai no vaig saber si UB40 era la B baixa o era una U i una B alta. En fi, evidentment és una U i una B alta, són els UB40, que no surten ni de Nova York ni de Detroit, sinó que surten d'una ciutat industrial britànica amb atur, amb tensió social i amb una realitat doncs bastant lluny del que seria la imatge clàssica del reggae doncs més aviat festiu, i sobretot del reggae caribeny, evidentment, que veu de totes aquestes, de tota la immigració jamaicana que va arribar a jamaicana i caribeny en general, que va arribar al Regne Unit. Però, en fi, això és el primer que fa interessants els UB40, uns UB40 que ja portaven uns anys. Els UB40 eren un grup interracial. Era un conjunt bastant gran, crec que serien unes 8-9 persones entre blancs i negres junts. Sí que és veritat que la cara visible era d'un senyor blanc, que era l'Ali Campbell, que evidentment no se'l tenia gaire de negre, però bé, era un grup interracial, cosa que a finals dels 70 i principis dels 80 encara no seria un pes bastant clar. I un grup de persones que decideixen integrar-se fent reggae, fent música negra jamaicana, això sí, adaptada al seu context i passada pel matís del pop europeu, si voleu. I no intenten amagar-ho, ni intenten blanquejar-ho, ells ho assumeixen, no són un grup de l'illa de Jamaica, tot i que les seves arrels de molts de les seves cançons i d'alguns dels seus membres es tornen allà, però també ells són britànics. I bé, doncs ells ho assumeixen i ho fan passar pel seu filtre. I així arribem al seu gran hit del 1985. I van tenir diversos, però el 1985 és I Got You Babe, que és una versió de la cançó original de Sonny and Cher, aquella cançó dels anys 60, potser una miqueta naïf, si vols, i que es va popularitzar doncs pocs anys després a la pel·lícula podeu creure que se m'ha oblidat el títol de la pel·lícula, Atrapado en el Tiempo, efectivament. En fi, era una cosa doncs molt pop, molt nord-americana, molt d'una altra època, que ells la converteixen, les UB40 la converteixen en una cosa completament diferent, una cançó doncs més lenta, més relaxada, amb aquest ritme gairebé flotant, tan característic del reggae pop dels anys 80. I aquí, a més, no hi és l'Ali Campbell cantant sol, sinó que afegeixen, evidentment, és un duet, Sonny and Cher, doncs els hi faltava una cantant. Quina cantant? La Chrissy Hynde, l'alma mater dels Pretenders, que tampoc és exactament el mateix món, però que encaixa sorprenentment bé. Això també diu molt del moment de barrejar coses que en teoria no haurien de funcionar, i a veure si aguanten. I en aquest cas, déu-n'hi-do si aguanten. De fet, la cançó arriba al número 1 al Regne Unit i es converteix doncs en un dels hits més importants dels UB40. També té una mica aquest punt dels UB40, versions molt conegudes, sí, s'havien fet moltes versions, els del Red Red Wine, aquesta I Got You Babe, després farien també a la celebèrrima versió de l'Elvis Presley, en fi, versions reinterpretades amb solvència, sense voler reinventar la roda. Alguns això se semblava massa còmode, d'altres precisament això és el que els hi feia funcionar. A mi sempre m'ha interessat aquesta idea, la d'un grup britànic en un context blanc i obrer, que toca música negra amb força respecte també, però també amb una certa distància inevitable. No és Jamaica i no vols ser-ho, o no del tot, tampoc és una còpia buida. I al final doncs queda una cançó que sona familiar, però que no és del tot igual, i potser és aquí on funciona. Anem a sentir els UB40 per tancar el programa d'avui, que això és I Got You Babe.

0: I amb aquesta aproximació al reggae passat per Birmingham, ho deixarem per avui i tancarem el nostre repàs a la música negra de 1985, que no seria un any meravellós per la música negra, però que déu-n'hi-do, si ens ha deixat també cosetes.
1: Si voleu saber la resposta a aquestes i altres preguntes esgarrifoses, tornarem la setmana que ve a la mateixa batora i pel mateix bat-canal.
0: I com sempre dic, un plaer passar una tarda de divendres amb tots vosaltres. Recordeu que aquest programa es pot recuperar a la pàgina web de Ràdio Mollet i també a la plataforma de podcast iVox. Jo us deixo el link a les xarxes socials del Bartiki, @BartikiRM. Podeu trobar-nos a X com a Instagram també. Recomaneu, feu like, deixeu comentaris, totes aquestes coses, perquè ara sí arriba l'hora de baixar la persiana i tancar el Bartiki. Salutacions a qui us parla, Carlos Molina, i del Sergio Guardeño, tocant botons al control tècnic. I sobretot, que passeu un gran cap de setmana.

Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

De més enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De més enllà, amb Jordi Garcia.

Salut i alegria per tothom, a senyores amigues i assenyats amics, persones humanes que demostreu aquest seny de manera constant, especialment quan decidiu connectar-vos amb aquesta sintonia per gaudir durant dues hores de les músiques més flipants del planeta. Salutacions i abraçades refrescants de Belén Losada, ajudant des de la rera botiga, i d'un servidor davant del micròfon, persones humanes que us donem la benvinguda a l'edició de Més Enllà número 925 i us agraïm profundament la vostra atenció. Sortirem avui des de Mali amb el sisè àlbum d'una de les bandes de blues del desert més aclamades. Seguidament anirem a la ciutat francesa de Nantes per gaudir amb la unió de dos projectes de sons nord-africans posats al dia. A la secció eclèctica, tres presentacions discogràfiques més que faran honor al nom de l'espai. Des de Suècia, la música d'un artista xilè d'ancestres catalans. Des de Londres, el debut discogràfic d'un músic d'origen grec. I des dels Estats Units, les composicions d'un percussionista cubà de Latin Jazz i la seva banda. Per finalitzar el programa, secció estrictament femenina, amb dues propostes que ens acosten a l'Orient Mitjà. Des de Viena, les cançons d'un artista d'arrels kurdes. I de nou, des de Londres, el debut discogràfic d'una virtuosa de lut d'origen sirià. Anem ja, doncs, amb la presentació d'Asikel, el sisè àlbum dels ja bregats Tammy Crest, quartet tuareg de blues i rock del desert procedent de la localitat de Tinzawatén, ubicada en el nord de Mali i molt propera a la frontera amb Algèria. Un territori que les darreres dècades ha proveït al planeta de músiques formidables.

hem gaudit amb Adak Oyantit, Inizjam i Aitma, tres de les vuit peces formidables que conté Asikel, sisè treball discogràfic en estudi del quartet Malia Tamikrest, una de les bandes més conegudes i reconegudes en l'univers del rock i del blues del desert. Durant dues dècades, la música de Tamikrest ha il·luminat el so, la cultura i la consciència del poble Kel-Tamashek, el que la majoria coneixem com a poble tuareg del Sàhara. Tamikrest significa connexió o unió en Tamashek, la llengua tuareg, i la banda s'ha convertit en una de les veus més importants dels Kel-Tamashek, conscienciant sobre la seva difícil situació alhora que canalitza experiències d'exili, pèrdua i resistència. Fundada l'any 2006 per Usman Akmosa i Sheikh Aktiglia, el quartet del nord de Mali va néixer sota la influència dels ja legendaris Tinariwen, màxims exponents en els nostres dies del blues del desert, un gènere que ha conquerit el món sencer gràcies al so inconfusible de les guitarres Ishumar, centre de gravetat de l'estil. Us deixem uns minuts amb altres dues peces magnífiques d'Asikel, el nou disc de Tamikrest, Imanin i Tapsakin.

Anem ja amb la segona presentació discogràfica d'aquesta edició de Messenger número 925. Una proposta amb la qual romandrem encara una bona estona en territoris nord-africans, en els quals la rudesa i la bellesa del desert impregnen ineludiblement les seves cultures i, per extensió, les seves músiques d'inspiració tradicional. En aquest cas anirem a la ciutat francesa de Nantes per gaudir amb l'àlbum Trance Nahua Express, una obra que, com el seu títol indica, se centra en el gènere nahua, cultivat originàriament al Marroc per músics d'ascendència berber. Els autors d'aquesta edició discogràfica són, per una part, Sami Fati, un duet format per violinista Sami Fati, qui també remena amb mestria a l'electrònica, i pel videocreador Axel Barlerbege, músics que ja fa temps que experimenten amb els sons berbers i que en aquesta ocasió fan un pas més endavant, que té a veure especialment amb la presentació en directe del seu espectacle. Aquesta evolució es va començar a gestar fa poc més de 2 anys a Essaouira, ciutat de la costa atlàntica marroquina que es considera un dels centres més vius de la cultura nahua. Comencem escoltant 3 meravelles sense pausa del disc Trance Nahua Express de la unió dels projectes Sami Fati i Trance Nahua Express, Sidibou Gangi, Lala Yubati i Galbi Thin.

Transenau Express, així s'anomena el nou disc del duet de Nantes, Sam i Fati, que ha unit forces i talent per a l'ocasió amb el grup Transenau Express, formació amb la que van contactar la ciutat marroquina de Sahuira l'any 2024. Allà el duet de Sam i Axel van conèixer Malem Amin Bessi, Gembri, veu principal i reconegut mestre de la tradició ritual bereber, i els percussionistes Hamouda Benzaid i Ahmed Lamnoua, amb veus i crackers, aquella mena de castanyoles metàl·liques típiques de la música nahua. El que va començar com a jams informals es va convertir ràpidament en un projecte compartit que ha durat 2 anys i mig, enregistrat entre el Marroc i França, i on conflueixen 2 extrems, el dels sons purament tradicionals i l'electrònica de ball. En el disc Transnau Express hi conflueixen peces tradicionals berbers i composicions pròpies, cançons arranjades amb molta cura per tal que el violí i els sintetitzadors no desvirtuïn la part més tradicional de les peces, la que correspon al trio de Sahuira Transnau Express. Ens acomiadem per avui de Sam i Fati i Transnau Express amb l'audició d'altres 3 peces formidables que sonaran, com és costum en aquest espai musical radiofònic, sense interrupcions, Jumala, Sandilla i Sudani Yanyemma.

0: Eclèctica, una secció de més enllà on hi cap una mica de tot.
1: Encetem la nostra secció eclèctica d'avui amb un canvi radical de registre sonor i d'ubicació geogràfica, tot traslladant-nos fins a Suècia. Des del país escandinau ens va arribar setmanes enrere el disc Tierra, una obra estrictament instrumental centrada en el so característic de la vihuela andina, un instrument de la família dels llaüts molt utilitzada en les cultures de la serralada sud-americana i territoris adjacents. L'autor d'aquest disc tan guapo no és altre que el músic, compositor i luthier d'origen xilè, Mauricio Bosch Paradell, artista amb doble nacionalitat, sueca i xilena, que ens ha sorprès principalment per dues raons. La primera, innegociable, òbviament, la música preciosa que conté Tierra, el disc que tenim entre mans. I la segona, els seus cognoms. Mauricio Bosch Paradell ha rescatat els cognoms familiars pel cantó matrilineal. La seva besàvia, Antònia Bosch, era de la localitat de Piera i la seva rebesàvia, Concepció Paradell, era del barri barceloní de Sants. Així que Mauricio conté a la seva genètica una part important de català. De fet, en Tierra, tot i que musicalment és difícil de discernir, Mauricio Bosch Paradell fa confluir aquesta atàvica influència matrilineal catalana amb la dels sons andins i del Pacífic sud-americà, atorgant al seu repertori una personalitat ben especial. Us deixem amb quatre delícies instrumentals de vihuela andina del disc Tierra de Mauricio Bosch Paradell: Amanecer, Tierra, Río i Solarfall.

Avancem tot traslladant-nos al Regne Unit per tastar la música fenomenal d'un artista grec instal·lat des de fa temps a Londres. Echoes of a Journey és l'àlbum de debut del músic i compositor Miltos Boumis, una obra atmosfèrica que combina elements de música folk cretenca, textures ambientals i improvisació. El projecte va començar com una col·laboració en viu entre Miltos Boumis, com a compositor i músic en directe, i un artista de dansa, tot fent un viatge d'exploració emocional. La música va evolucionar a poc a poc, des de la performance escènica original fins a un àlbum independent i original, format per la interacció i la improvisació pensada per a un trio. Una evolució que ha donat vida a aquest Echoes of a Journey. L'àlbum combina material compost amb improvisació lliure, drones, loopings en directe i sons del llaüt elèctric de Miltos Boumis sobrecarregats. L'àlbum compta, a més, amb Demi García Sabat, un percussionista folk de Sant Cugat del Vallès, de classe mundial i bateria de jazz establert a Londres, i amb Holly Reinhardt, una jove i prometedora contrabaixista de cognom il·lustre, amb experiència tant en l'univers del jazz com en el de la música clàssica. Us deixem amb tres peces sensacionals del disc Echoes of a Journey de Miltos Boumis i el seu trio, The Lizard, In the Moment i Daily Green.

Tornem a l'altra banda de l'oceà Atlàntic per solaçar-nos una estona amb Latin Jazz de gran nivell, un gènere que feia temps que no us oferíem. No perquè no ens arribi alguna cosa de tant en tant, més aviat perquè tenim el defecte de ser, en ocasions, massa selectes amb determinats gèneres. Figure It Out és un àlbum amb 8 peces cuinades a foc lent durant una dècada pel músic d'origen cubà i resident a la ciutat estatunidenca de Pittsburgh, Hugo Cruz. Una llarga sessió que conté des de principi a fi tots els fonaments instrumentals i vocals que requereix un gènere que no és de fàcil interpretació. Hugo Cruz i Los Caminos, que així s'anomena la seva banda, s'ha sabut envoltar sempre d'altres grans de l'escena musical nord-americana i llatina, i al final el que és bo s'enganxa. Figure It Out d'Hugo Cruz i Los Caminos conté tots els ingredients perquè una big band desplegui de manera simultània el gran talent personal de cadascun dels seus membres i també el del creador de les complexes composicions, el mateix Hugo Cruz. Música cubana i afrocubana, jazz, rhythm blues, fusió, big band, funk, hip-hop, spoken word, go-go, danzón, cha-cha-cha, timba i un ritme nou que ha creat Hugo Cruz, anomenat Ateneo 19. Tot això es pot trobar en el disc que tenim entre mans i bona part en les dues peces estupendes escollides d'Hugo Cruz i Los Caminos per compartir amb vosaltres. Guau amb B i Swing in the Mountains.

0: Divas, un racó de més enllà reservat a les grans dones de la música.
1: La secció temàtica i periòdica d'aquesta edició de Més enllà número 925 tindrà les grans músiques del planeta per protagonistes, dones que posen el seu talent i la seva passió al servei de les músiques tradicionals o les que se n'inspiren. La penúltima presentació discogràfica d'avui serà Suret, un àlbum de Sakina Teyna, qui va néixer en una família kurda levita a la petita ciutat de Bartu, a Turquia. D'adolescent va començar a cantar en cors i bandes turques i només a la universitat va aprendre les tradicions musicals kurdes. El 1991 es va unir al Centre Cultural Mesopotàmic d'Istanbul com a cantant, una organització dedicada a la cultura kurda. Com molts altres músics del seu poble, es va veure obligada a anar literalment a la clandestinitat per dedicar-se a la seva música. No va ser fins que Sakina Teyna va arribar a Àustria l'any 2006 que es va dedicar plenament a cantar de nou, per fi, amb total llibertat. Així doncs, han estat 20 anys d'exili que han anat donant fruits diversos i sucosos, tant en obres en solitari com en projectes com Trio Mara o Anadolu Quartet. Suret, el nou disc de Sakina Teyna, té un trasfons instrumental força contemporani, també amb el jazz com a part important, però per la vessant vocal els cànons de les cançons de Sakina ens remeten a les més antigues tradicions kurdes. Us deixem amb tres formidables peces de Suret, el nou disc de Sakina Teyna, Karkara, Beriban i Tinezana.

Sense esgotar el temps, però en el que ens queda podrem xalar àmpliament amb una proposta musical femenina, en aquest cas la d'una virtuosa instrumentista que volca en lut tota la seva genialitat i passió per la música. Rihab Azar va néixer a la ciutat siriana d'Homs en el si d'una família de músics i actualment viu a Londres, la capital britànica. Dandelion és un àlbum que presenta, com ja hem dit, lut com a instrument principal i que va acompanyat de violí, violoncel i percussió. Totes les peces són composicions originals de Rihab Azar, qui, malgrat la seva joventut, ja ha adquirit un nivell només assolible per persones dotades del do natural de la música, tant quan aquesta es processa amb la ment com quan es fa des del punt de vista emocional i el físic en el moment de la interpretació. Dandelion, Dandelion català, és un homenatge a una planta a la qual sovint se la tracta

0: ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.
1: Jo no me l'aprenc massa en sèrio. És com... La majoria de coses...

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Dos presentadors, dues
1: hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure, on cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: Emboliques.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.
3: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre